0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

If you don't take your meat, you can't have any pussy.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera, es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En parlarem tot seguit amb Desiré García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber en hora punta si hi ha gaire complicacions avui per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la Nacional 240 està tallada a Lleida en tots dos sentits per un camió volcat i a desviaments realitzats en aquest tram. A banda d'això, problemes sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autovia 2 i retencions entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Dins d'aquest tram hi ha un camió avariat a Sant Vicenç dels Horts que talla un carril. A la B23 i a Cua del Papiol a Barcelona, a la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, a la C31 Cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona, a l'autopista AP7 hi ha retencions de la Roca Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C58 hi ha cua de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha aturades de Entorn a la Roca del Vallès en sentit Granollers i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de cantis i ventalls. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, són formes ben casolanes, manuals i molt eficients de fer front a la calor. I és que avui aquesta temperatura ja desperta una altra vegada amb ganes en alguns indrets. Déu-n'hi-do, per exemple, a hores d'ara a l'Empordà, a l'Alt Empordà. Hi ha valors que estan a prop dels 30 graus i són les 8 i 4 minuts del matí. També molts indrets de la costa volten els 25 graus ja a aquesta hora. Per tant, matí que desperta molt xafogós, més aviat assolellat i amb molt pocs núvols, i així continuarà tot el matí. Per tant, un sol ja piconador des d'ara mateix. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta, algun ruixat de fet, però molt menys importants que els que hi van descarregar ahir. De fet, aquesta tarda en tindrem algun de xafaguet, algun remet, entre el Berguedà, el Solsonès, també la comarca d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, però remarquem, seran fenòmens molt més efímers i locals que les tempestes tan fortes d'ahir, també que van ser molt puntuals. Quan més cap al sud, el que farem més sol i més calor. Avui, una altra vegada, 3 o 4 graus més que ahir, sobretot a l'Ebre i a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer del tot a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Ens ho amplia en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, o sigui, la que exclou l'energia i els aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I també us ho destacàvem en titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats. Una situació, aquesta que us explicaven, que Càritas veu cada dia. I per això volem parlar d'aquesta situació amb la Desiree García. Ella és responsable del programa de formació i d'inserció laboral de Càritas Barcelona. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Desiree.
7: Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
1: A Catalunya el procés de regularització extraordinària ha superat totes les previsions, a Espanya també, i arribarà, sembla, a les 200.000 sol·licituds. Des de Càritas, us sorprèn aquesta magnitud?
7: Bé, des de Càritas nosaltres ja fa temps que estàvem dient que aquesta era una mesura necessària, que era una mesura de justícia i de cohesió social, una eina que restableix drets i, entre d'altres coses, un dels efectes que tenia, donat que oficialment no hi ha una comptabilització de quantes persones estan en situació irregular al nostre país, això el que ens permetrà també és posar una mica de llum precisament a aquestes dades. No ens sorprèn perquè les dades aproximades que es tenien sempre era basant-se en les entitats del tercer sector que atenem i acompanyem a les persones que estan en aquesta situació.
1: Quins són, segons Càritas, els motius que han dificultat o que estan dificultant encara fins avui més que les persones vulnerables puguin completar la regularització? Quins obstacles heu vist que justifiquin demanar una pròrroga perquè ningú quedi fora, com esteu demanant aquestes entitats socials?
7: Doncs, mira, en el fons són les dificultats i els entrebancs que ja anunciàvem des de l'inici. Primer, un termini curt, no tothom disposa de mitjans. Al final també és cert que doncs, la norma va sortir amb més retard de l'esperat. Per tant, s'escurçava el temps el no allargar també el període de finalització. Després, nosaltres des de l'inici vam dir que era molt important que les administracions, això és veritat, ho llença l'Estat espanyol, però aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital, via online, no? Les dificultats per tenir un nombre reduït d'administració o d'oficines a les que accedir per entrar la documentació, tot això eren fets que sabien que hi eren, i més quan no tenim una comptabilització real amb la que tu puguis calcular. Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin i que, sobretot, arribat el moment, tinguessin reflexes, si em permeteu l'expressió, doncs per si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs ja fossin de nivell autonòmic, el que fos, doncs que tinguessin aquesta capacitat. Al final, ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: Desiré, el procés dona accés a papers, però això no garanteix, sens dubte, la integració real. Què falta a Catalunya perquè aquesta regularització tingui un impacte durador en la vida de les persones?
7: Doncs mira, falten mitjans i coordinació, altre cop, en aquest sentit. No? És a dir, això no deixa de ser una mesura que, com us deia, no? Per nosaltres és de cohesió social, de restabliment de drets. Estem parlant doncs, de persones que ara podran accedir doncs, a la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, al valorar o mirar si poden tenir accés doncs, a determinades renda garantida o l'ingrés mínim vital, però sobretot hi ha un fet clau per la majoria, que és l'accés a la feina i sobretot doncs, que la puguin mantenir. En aquest sentit, nosaltres estem també des de Càritas demanant la complicitat de les empreses, no? Empresaris i empresàries que sovint venen doncs, a les entitats del tercer sector dient doncs, que no cobreixen vacants. Doncs ara és el moment, no?, de fer aquest pas endavant, de fer contractes amb aquestes persones, que aquestes persones també puguin tenir drets laborals, però deures també, és a dir, que puguin doncs, pagar la seva seguretat social, que al final puguin també participar d'un sistema de pensió doncs, que sabem que està doncs, amb dificultats per la nostra natalitat. Al final el que estem parlant és de seguir riquesa per tothom i on sigui reconegut allò que estan aportant a la nostra societat les persones que han vingut.
1: Desiré García, ara comença la fase més delicada, que és la resolució massiva dels expedients. Per tant, segurament haurem de tornar a parlar algun altre dia amb tu. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
7: A vosaltres. Moltes gràcies i quan vulgueu.
1: I avui també és l'últim dia, encara que d'una altra qüestió, que és per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que aquest any han quedat exempts de presentar-la. Són ara mateix un quart de nou. Avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre el pare i el fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, recordem-ho, el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta, però, no es pot acollir al secret professional perquè no està ni col·legiada, ni com a psicòloga, ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i per Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. I marxem ara cap a Veneçuela perquè cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles espanyoles, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Mentrestant, aquí a Catalunya, diversos municipis han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, l'Ajuntament ja han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellbé.
8: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
8: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Unió de Pagesos ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat davant la situació delicada, afirmen, que travessa el sector agrícola. Des del sindicat s'han lliurat un seguit de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, de Valls, de Tàrrega i Falset. Denuncien el moment pel que travessa el camp i molt especialment la vinya. Entre les solucions que plantegen, demanen un suport econòmic per als productors que no puguin col·locar la collita i arrencar prop de 2.000 hectàrees de ceps. Ens ho explica el Víctor Merencio des de la televisió del Vendrell.
10: Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compraran raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort un sector ja de per si força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se i reclamar l'ajut directe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents.
11: El que creiem principalment és que sobren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que així haurà menys producció, que el preu torni a pujar.
10: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compraran raïm, bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors.
12: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins.
10: Des dels sindicats s'ha presentat una carta a diferents oficines comarcals d'agricultura, com la del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que tres setmanes per l'inici de la verema, les perspectives són força magres.
1: I no deixem encara el sector primari perquè la Generalitat té aprovat un pla d'acció de la mel a Catalunya pel període 2025-2028 que té com a objectiu reforçar l'apicultura. Un projecte que els abellaires esperen que tingui efectes positius. De fet, les pluges de principi d'any fan preveure una bona campanya de mel, sobretot la de farigola i la de cap d'asa. En té tots els detalls en aquesta crònica el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
13: Entre les accions més destacades hi ha la d'establir un pla sanitari apícola, compensar danys ocasionats per la vespa asiàtica, promoure la producció de mel sostenibles i de qualitat, la creació d'un segell, mercats i fomentar la producció ecològica, per posar alguns exemples. Tot i que els petits productors admeten que viuen una realitat diferent a la de grans productors, asseguren també tenir problemes per fer subsistir les seves explotacions i per això asseguren que és bo que els governs proposin plans per millorar el seu dia a dia a l'espera del que n'acabi resultant.
14: Totes les ajudes que es puguin treure dins aquest sector estan molt ben rebudes, tot el que sigui, perquè realment, hòstia, sí que portem uns anys molt penosos, ara, per sort, doncs, va remuntant la cosa i totes les aportacions doncs, són molt benvingudes.
13: Enguany es preveu una bona producció de mel després d'anys molt dolents per culpa de la sequera. En Josep Tivelles, transhumants que segons l'època de l'any pugen a muntanya, baixen a mar o es queden als camps de la Vall d'en Bas, de Jonetes concretament. Com sempre, productors com en Josep estan a sobre controlant la barroa per tal que el mínim percentatge d'abelles se'n vegin afectades. La vespa asiàtica també els fa patir.
1: Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició a Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Quan falten només 4 dies per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
15: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
1: Amb la cultura arribarem a 8:45 del matí, tret de sortida al Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hofe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival, engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: ¿Sabías que...?
3: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats el conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. Així ho justificava fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desider García.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat, que hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Abordarem tot seguit allò que envolta les tasques de rescat en un desastre natural d'aquestes característiques. Ho farem en conversa amb Luis Mendo, oficial del Cos de Bombers de la Generalitat i integrant del grup d'estructures col·lapsades. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. I en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig de 9:15, tanquem el sumari i entrem en matèria. Us ho dèiem, el govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, de 10 cèntims a l'agost i de 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica que ens amplia ara en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
5: I no deixem els números encara perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar, amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com les deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i que els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. També avui acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment els col·lectius com les persones sense llar i els joves extutelats.
6: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important, i després les pròpies barreres que puguin tenir les persones, no? L'accés a la pròpia documentació, l'accés a la documentació via digital.
5: Seguim parlant d'aquest procés de regularització, perquè en les últimes hores per a la tramitació dels papers encara hi ha migrants que esgoten, està clar, els últims minuts, el temps, les últimes hores. A Barcelona es manté obert l'equipament de Miguel Bleach a Hostafrancs, que tancarà portes avui amb el final del període de regularitzacions. Allà hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, en aquest últim punt on es poden entregar els papers als migrants que volen regularitzar-se.
9: Hola, Elena. Bon dia. Som al carrer Miquel Bleach, número 24, al barri d'Hostafrancs, aquí a Barcelona. És l'últim i l'únic dels quatre equipaments que s'havien desplegat a la ciutat de Barcelona per facilitar als immigrants tota la documentació i tot el servei que necessiten, que han necessitat durant aquestes setmanes per presentar la documentació necessària i poder-se acollir a aquest procés de regularització que va començar ara fa dos mesos. Són les últimes persones, els últims migrants que volen acollir-se a aquest procés de regularització, que han tingut problemes per poder accedir a aquesta última documentació, i volem fer-vos arribar un testimoni. Ella és la Rosa. Rosa, buenos días, bon dia.
10: Buen día.
9: Perquè la Rosa, el seu net, el va dir, està dentro d'aquest equipament, està agotant les últimes hores per poder-se acoger a aquest procés de regularització, i ja està dentro.
10: Sí, ja entró, ojalá Dios quiera que todo le vaya bien y que salga muy bien mi nieto de ahí.
9: Y en su caso, Rosa, ¿usted ya tiene los papeles en regla?
10: En mi caso, sí. Ya tengo los papeles, ya está para ir a recogerlo. Gracias a Dios, todo va bien.
9: Y emocionalmente, emotivamente, ¿se encuentra en un buen momento? ¿Inicia un nuevo capítulo en su vida aquí en Barcelona?
10: Sí, un nuevo capítulo. Así que hay que echarle para adelante. Ya estoy acostumbrada a trabajar. Así que para adelante. Uno vino a trabajar, pues a trabajar, se ha dicho.
9: Moltíssimes gràcies, Rosa. Elena, és el testimoni vital en primera persona de la Rosa, també del seu net. Va dir que fa uns minuts l'hem vist entrar aquí a l'equipament de Miquel Bleach, número 24, per presentar la documentació requerida i poder-se acollir a aquest procés de regularització. Han estat setmanes de treball intens pels treballadors municipals, també d'aquests quatre equipaments distribuïts al llarg de la ciutat de Barcelona, que han facilitat aquest servei integral a les persones migrades que han volgut i han pogut adherir-se i participar, demanar a poder participar en aquest procés de regularització. Algunes xifres, gairebé 1 milió de persones a tot Espanya han presentat la documentació. Serien unes 150.000 persones les que es podrien beneficiar del procés extraordinari de regularització aquí a Catalunya. I, Elena, la gent, és poca la gent per això que va entrar en aquest equipament, l'únic, insistim, que està obert a la ciutat de Barcelona per poder-se acollir el procés en aquestes últimes hores d'aquest procés extraordinari.
5: Doncs perfecte, Anna. Ara han lliurat els papers i, com aquell qui diu, ara hauran de passar l'examen. Ara arriba o comença la fase més delicada, que és la resolució massiva d'aquests expedients. Gràcies.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: I a punt d'arribar a 9:15, avui també us expliquem que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre d'altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades en els seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
11: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de 2 clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
5: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sistemes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes, 18 d'elles de nacionalitat espanyola, i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Doncs un cop hem actualitzat la darrera hora del terratrèmol, tot seguit ens proposem entendre com treballen els equips de rescat en un escenari així, què fan quan arriben, què és perillós, què tenen en compte i com es decideix cada pas. Ens acompanya Lluís Mendo, oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, el GREC, amb experiència en tragèdies com el terratrèmol de Marroc o la Dana de València. Senyor Mendo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
5: Aquest cap de setmana, un grup de 14 bombers del GREC arribaven a Venezuela. Quan arribeu a una zona zero com aquesta del terratrèmol, en aquest cas aquests bombers en concret que pertanyen a la mateixa formació que té vostè, quina és exactament la feina que fan, que us toca fer? Quins són els primers passos de l'evolució o en l'avaluació d'estructures col·lapsades?
13: Sí, el GREC és una unitat certificada pel mecanisme de protecció civil europea que està especialitzada en l'avaluació estructural. En una primera fase, la principal aportació que podem fer és una avaluació i triatge molt ràpid de grans àrees. Això ens permet generar una mena de mapa d'impacte, un mapa de calor que ajuda a les autoritats locals a dirigir els recursos a les zones on som més eficients. Això seria una primera tasca. A partir d'aquí sí que ja ens posem a fer avaluacions estructurals molt més precises que ajuden als equips de rescat a valorar la seguretat en les estructures, quines són les zones on podem tenir un percentatge, una probabilitat més alta de supervivència, i els ajudem a les tasques de recerca i rescat de manera molt més segura i molt més precisa.
5: Vostè parlava ara de seguretat. A Venezuela ja porten més de 400 rèpliques, potser a hores d'ara moltes més. És un edifici, en un edifici esquerdat o parcialment col·lapsat. Què implica treballar en un entorn, això, que continua tremolant? Quins riscos afegeix per a aquests equips de rescat?
13: Si pensa que un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials, lliscaments, col·lapses que posen en risc els equips de rescat. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures. És un protocol molt rígid que permet que en cas de rèplica els equips de rescat puguin moure's de manera ràpida a zones segures i identificant clarament que s'està produint una situació de risc.
5: Avui fa 5 dies del terratrèmol i aquests dies que hem entrevistat a diferents testimonis de Veneçuela demanaven sobretot eines per poder treballar, perquè la gent esgarrapava amb les ungles per poder treure a les persones que poguessin estar sota. A partir d'aquest punt, després de 5 dies, en quin moment es pot donar l'ordre d'entrar amb maquinària pesada per retirar-ne una? Què ha de passar abans perquè això sigui segur i no es posi en risc ni els equips ni possibles supervivències que encara en queden?
13: Sí, la decisió d'entrar en maquinària pesada és una decisió que no depèn tant del temps, sinó és una decisió operativa. És a dir, entrar en el moment en què hi ha la certesa de que no hi ha persones possiblement vives que no poden ser rescatades amb eines manuals. És a dir, els equips USAR treballem a partir de sistemes d'elevació, tall, hidràulics, pneumàtics, que són molt precisos. La maquinària pesada pot introduir vibracions, pot acabar generant problemes en aquests espais vitals que han quedat dintre d'aquestes estructures que són altament inestables. Per tant, la maquinària pesada és un element que pot donar recolzament en la fase de rescat, però entra en una fase, diguem, posterior, en la qual ja s'ha determinat clarament que no comporta cap risc i que totes les tècniques tradicionals de rescat USAR ja no són efectives.
5: Lluís Mendo, doncs moltes gràcies per les explicacions i que tingui un bon dia. Que vagi bé.
13: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: I a aquesta hora comença la primera jornada de vaga d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els treballadors estan convocats a 4 hores d'aturada en la primera de les 8 jornades de vaga que el comitè d'empresa ha previst durant el pròxim mes per tal de desbloquejar el conveni. Els principals punts de desacord són els increments salarials i la reducció de jornada. Són a les portes de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua els companys de Vallès Visió, Albert Maspons i la Susana Aguilera. Bon dia, Susana, explica'ns.
14: Molt bon dia. Doncs sí, ja ha començat aquesta primera jornada de vaga aquí a l'empresa Alstom. Els treballadors estan situats just a l'entrada d'aquesta fàbrica de fabricació de trens amb aquesta primera jornada que ha començat i que es preveu de 4 hores que finalitzi cap a 2 quarts d'una del migdia. Unes d'aquestes mobilitzacions són a causa de la reunió de negociació del conveni col·lectiu de l'empresa entre el comitè d'empresa i direcció i que es troben encallades. Damunt de la taula hi ha diferents punts entre aquests, l'increment salarial i la jornada laboral. Per conèixer més detall aquestes demandes i també aquestes mobilitzacions ho fem de la mà del secretari general de Comissions Obreres d'Alstom, en Mario Pariente. Explica'ns una mica en què consisteixen aquestes mobilitzacions que comencen ara i que esteu ja, doncs, a...
15: Bon dia. Avui és el primer dia de vagues que fem. Farem tot el mes de juliol. Farem un total de 8 dies de vaga. Comencem de menys a més. Començarà aquesta primera jornada, que són només de 4 hores. La següent setmana 6, l'altra setmana 6 més. La penúltima de juliol, 2 dies de 6 hores. I l'última setmana, 3 dies de seguits de 6 hores cada dia. Ho fem d'aquesta manera perquè, per la responsabilitat que té aquest comitè d'empresa i aquestes sessions sindicals, el que volem és que l'empresa s'assegui a negociar de manera real. No val dir sempre que nosaltres hem de pagar els plats trencats. No val això i volem negociar abans i arribar a un acord abans de que comenci l'estiu.
14: Hem comentat que damunt de la taula hi ha diferents temes. Entre aquests els més destacats o els punts que centren, no, aquestes mobilitzacions, l'increment salarial i la jornada laboral?
15: L'increment salarial és una cosa de les més importants. Ja vam tindre el conveni anterior, el desè conveni, vam tindre una negociació d'increments important. El 2021 va ser d'un 6,5%, però després no havia començat la guerra d'Ucrània amb Rússia i vam negociar un increment d'un 2-2,5% màxim. Que el que volem ara, que no ens torni a passar, perquè i per això demanem una pujada d'un IPC d'un 5%, sobretot una clàusula de revisió salarial més un punt. Aquest és un punt. L'altre és la jornada. Tenim una jornada anual de 1.718 hores. Teníem 1.688 fa ja 14 anys i jo crec que ja toca que aquesta... Que tornar a reduir i tornar a tindre les hores que teníem abans.
14: Doncs moltes gràcies per aquestes explicacions i aquesta jornada que ha començat i que es preveu aquestes 4 hores d'aturada en aquesta planta de Santa Perpètua de Mogoda. Temps ara per a la crònica esportiva i per al Mundial de Futbol, que s'està posant molt interessant i molt emocionant. Cristina Álvarez, bon dia.
16: Bon dia.
14: Ahir va ser una jornada de sorpreses als setzens de final.
16: Sí, aquesta mateixa matinada. La sorpresa l'ha donat el Marroc, que ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals. Un triomf agònic. El temps reglamentari i la pròrroga havien acabat amb empat a un, i ja en els llançaments definitius, la bona actuació del porter Bono i l'encert del terrassenc Ismael Saibari en el darrer llançament han donat el bitllet al combinat marroquí. Envia, doncs, els de Koeman cap a casa. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà. Tant que el Paraguai fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd els penals en una Copa del Món. I per últim, dic que el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Tots dos treballen per reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros a la competició durant les properes 4 temporades per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. I quan falten 4 dies per a la sortida del Tour de França des de Barcelona, s'ha confirmat la presència a la prova del gran favorit, l'eslové Tadej Pogacar, que buscarà el cinquè títol de campió a la prova francesa. Més detalls des de BTV.
17: Tadej Pogacar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogacar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món, i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història, i així s'afegirà Michael Jordan, a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogacar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del Gran Depart.
14: En parlarem molt del Tour de França els pròxims dies.
18: Cristina, doncs amb la velocitat del Pogacar marxem.
14: Vinga.
18: Per tant, gràcies per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test a l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Avui a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Avui, a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó, hi tindrà lloc l'assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i obtenir dinàmiques per l'esdeveniment calderit de l'any. En aquesta jornada es pot descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei que ha servit per impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica, deixant unes dades molt positives per al Vallès Oriental, que ja és la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i el 75% del Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus, ens espera un dia amb màximes de 33 i amb la principal novetat d'alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta tarda i a la nit de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ah!

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test a l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Avui a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Materrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Avui, a 8:45, a la plaça de la Font del Lleó, hi tindrà lloc l'assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i obtenir dinàmiques per l'esdeveniment calderí de l'any. En aquesta jornada es pot descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei que ha servit per impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica, deixant unes dades molt positives per al Vallès Oriental, que ja és la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i el 75% del Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus, ens espera un dia amb màximes de 33 i amb la principal novetat d'alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta tarda i a la nit de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test a l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Avui a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Avui, a 8:45, a la plaça de la Font del Lleó, hi tindrà lloc l'assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i obtenir dinàmiques per l'esdeveniment calderí de l'any. En aquesta jornada es pot descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei que ha servit per impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica, deixant unes dades molt positives per al Vallès Oriental, que ja és la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels Vallesos i el 75% del Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus, ens espera un dia amb màximes de 33 i amb la principal novetat dels gruixuts ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta tarda i a la nit de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.
0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, 107.8. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test a l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Avui a les 6 de la tarda arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Avui, a 8:45, a la plaça de la Font del Lleó, hi tindrà lloc l'assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i obtenir dinàmiques per l'esdeveniment calderit de l'any. En aquesta jornada es pot descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei que ha servit per impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica, deixant unes dades molt positives per al Vallès Oriental, que ja és la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i el 75% del Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus, ens espera un dia amb màximes de 33 i amb la principal novetat d'alguns ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta tarda i a la nit de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació d'aixafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ai!

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Des de dijous passat, prop d'una vintena de joves participen en el taller impulsat per la Piqueta i organitzat per la Codornella sobre robòtica, una activitat que introdueix els joves majors de 16 anys a la tecnologia, l'electrònica i la programació amb la creació i construcció d'un joc d'habilitat. Un primer test a l'aula de robòtica que ja treballa en ampliar l'oferta de nous cursos per continuar fomentant competències tecnològiques entre els joves. Avui, a les 6 de la tarda, arrenca el documental del mes de juny a la biblioteca. El film Gen, dirigit per Gianluca Matarrese, tracta sobre identitat de gènere a un hospital públic, tocant temes com les restriccions de governs conservadors i la fecundació in vitro en un mercat ansiós per convertir cossos en mercaderia. Una projecció gratuïta fins a omplir l'aforament i que aposta per apropar el gènere documental de qualitat a la ciutadania. Avui, a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó, hi tindrà lloc l'assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i obtenir dinàmiques per l'esdeveniment calderí de l'any. En aquesta jornada es pot descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei que ha servit per impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica, deixant unes dades molt positives per al Vallès Oriental, que ja és la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i el 75% del Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Respecte al temps d'avui, hi ha novetats amb la tònica de la setmana. Després d'una matinada que ha començat amb 23 graus, ens espera un dia amb màximes de 33 i amb la principal novetat dels gruixuts ruixats al migdia que faran mitigar la calor. Pel que fa al vent, bufarà poc al llarg d'aquesta tarda i a la nit de demà, deixant una nit tropical sense minvar la sensació de xafogor. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: L'únic que demano.
1: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
2: Sí?
3: Yo.
4: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
5: Li vaig dir, Camila.

roses. O la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria que res durés tan poc, que no hi hagués algoritmes a

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà, unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte de migració i asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empecé a R0. estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, vas tranquila, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2 menors a les piscines municipals.
3: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a 2 nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé 3:15, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
3: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
3: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
21: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns, empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
22: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
21: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
0: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
24: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
25: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
23: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
2: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: I és moment per a la cultura. Avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la Nit de Jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
6: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
5: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
0: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
7: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
9: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
7: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
0: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
26: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renova. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Parayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana, on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elit. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per quarta catalana. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elit. I a partir d'aquí, les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
10: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i ha començat des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia completa des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
8: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
26: I a la Lliga Elit, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elit la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
12: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
11: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any, el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
26: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
14: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
3: El govern d'Espanya ha posat en marxa

0: preveu penes d'inhabilitació.
1: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
0: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
0: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
2: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
0: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
1: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
3: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols en què destacant les 3 Champions aconseguides.
1: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país en vista demà. Un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet, un altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
0: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
1: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
7: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
6: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests 2 mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
11: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
10: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
0: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
12: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
1: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació en les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
13: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
14: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
5: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
1: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la una del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
1: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
1: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
0: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament 3:45. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
0: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
18: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
0: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
1: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
19: Des de 8:45 del matí fins a 1:45 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
20: Hi han coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
19: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
1: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
5: Notícies en xarxa.
1: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
22: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
23: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
22: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una 20ena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
1: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
24: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
2: els viticultors també han de fer una reflexió. Per què he de fer un producte que no té mercat i que si el té no em cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
24: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
1: I és moment per a la cultura. Avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
4: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
3: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
1: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
6: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i irrepetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
7: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
6: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
1: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
25: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
26: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
27: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
26: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Quinzenàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
25: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
8: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat de cid per part de Lucan Murcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
9: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
8: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hayo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
25: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
1: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8. 107.8.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 3:15 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 8:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 8:45 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 3:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 8:45 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 8:45 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song. Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 7:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 9:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 7:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 9:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels Vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
1: I'm a Vedic.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 7:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 9:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts. Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que s'entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, emocions que ens sacsegen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que hi batega sota. Sota les Llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.
1: Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'estiu de Sota les Llambordes. La ficció és una ombra que la veritat projecta. Aquesta és una frase d'Ursula Klein. I avui caminarem precisament per aquestes ombres i aquestes veritats, les que ens porten les darreres adquisicions literàries, les que ens portaran les autores i autors que vindran al llarg d'aquest estiu. Ens submergirem per un mosaic de lectures que ja han arribat aquí, a les meves mans, i per algunes de les veus literàries ja confirmades que ens acompanyaran, com hem dit, al llarg de l'estiu. Llibres que obren finestres, autores i autors que ja bategen o bateguen sota les llambordes, i històries que ens esperen amb la paciència de qui sap que tard o d'hora els descobrirem. Avui el programa és això, un recorregut per les novetats que ja tenim sobre la taula i per les veus que vindran. Un mapa de lectures que ens prepara per a un estiu ple de literatura viva i amb un tancament avui sorpresa. I avui, sota les llambordes, el que hi trobem és un petit tresor d'estiu. Com hem dit abans, les darreres adquisicions literàries i d'altres recomanacions, també. Llibres que, com hem dit, també bateguen i que ja demanen ser llegits. Comencem per aquest recorregut. Per començar, aquí seria, doncs, tenint en compte autors que també estaran presents en aquest programa. Justament començo per Àfrica Rajel i la seva darrera novel·la, L'última reina. Aquesta és una novel·la que respira poder, memòria i feminitat, una obra que no només explica un món, la inventa. De fet, aquí és també, podríem dir, una novel·la històrica, en el que justament, doncs, l'Àfrica, l'autora, doncs, parla d'aquesta reina. En aquest sentit, podríem dir que hi ha una part ficcionada, però hi ha molta part que és real. De fet, aquí tenim un personatge, Martí l'Humà, que és un rei gran, vidu, i que acaba de perdre el seu únic fill. Així, doncs, el casal de Barcelona es troba sense hereu al tron, sense ingressos i amb un sobirà sense cap rumb, podríem dir que obstinat, i a portar la idea de legitimar el seu, en aquest cas seria el seu net Frederic, hereu, per altra banda, que és il·legítim. El casament del rei amb la jove Margarida de Prades sembla l'única opció per salvar el regne, però són molts els que tenen altres plans de cara al futur. La nova reina és vista per alguns com a part d'una estratègia política necessària, mentre que d'altres la consideren una amenaça per als seus interessos. El rei, desesperat, busca solucions i confia en Pere a la Manda per desxifrar el nivell d'investigació de tresors i trobar les riqueses que la corona d'Aragó ha amagat durant segles, i per obtenir així el suport econòmic que li cal per a la defensa del seu net, el Frederic. És a dir, que molts confabularan per intercedir en el futur del regne, però Margarida serà l'única que tindrà a les seves mans aquest regne, i no només amb un possible embaràs. Vull dir que aquí la cosa pot canviar. De fet, aquí és aquest, aquesta obra molt fascinant, doncs, que ens submergeix l'autora Àfrica Rahel, qui, a més, ja avanço, serà amb nosaltres en directe dimarts de la setmana que ve, aquí a Sota les Llambordes. Doncs, i a més, no puc avançar més perquè el programa ja parlarem bastant, sense, evidentment, sempre evitant fer spoiler, però sí que és veritat que no podem, vull dir, que s'ha de parlar de l'última reina, aquesta novel·la, i també, evidentment, de la trajectòria de l'Àfrica i també del seu univers literari en algunes altres de les seves obres, com Sonata i Els quatre regnes d'Harmonia, que és una obra plena de música, màgia i sensibilitat. També he de dir que, tot i que Àfrica escriu per a, o té molts llibres d'adults, també té d'altres que són juvenils, no? Sempre tenint en compte o aquest punt de vista històric, no? Doncs ja queda avançat que Àfrica Rahel la tindrem en el proper programa, però també podrien avançar alguna cosa més de l'Àfrica, doncs que dic que ella és llicenciada en Filologia Catalana i màster en Creació Literària i compagina la docència amb l'escriptura de narrativa i teatre per a infants, joves i adults. Ha publicat, entre d'altres obres, Guinedell, Contesa de les Pedres, que va ser, aquesta la va publicar l'any 2023, Gran ocell de silenci, el 2019, quan em vinguin a buscar, el 2015, i a més d'altres llibres infantils com Frederica, Frederic i els fills perduts. Aquesta és tota una obra, eh? Freda, Frederica, Frederic i els fills perduts. I aquesta va ser publicada l'any 2023. I si demanes ajuda a la bruixa bona d'un conte, que és del 2021. Doncs també cal destacar que Àfrica Rahel ha guanyat diversos premis literaris i participa en iniciatives com ara Lletres a les Aules i el projecte educatiu Ficción Express, a banda d'organitzar rutes literàries pels escenaris de les seves novel·les, com en aquest cas seria la de l'última reina. I ara passem a Gemma Pasqual, una altra autora, que també la tindrem aquí molt, molt aviat. O sigui, parlarem de la seva darrera novel·la, que és La vida, és allò que passa mentre esperes un maig. De fet, aquesta novel·la és, podríem dir que està recent sortida del forn, fa pocs dies que, diguem, la podem trobar o en la mateixa Gemma Pasqual, doncs, està fent difusió, no? Perquè jo diria que farà un parell de setmanes que ha sortit aquesta novel·la. Per això dic que està recent sortida del forn i bastant calent. Doncs en aquesta novel·la, doncs perquè també cal destacar que la Gemma Pasqual és una autora que també escriu bastant llibres o novel·les per juvenils. En aquest cas, al igual que l'anterior, La puta i la santa, doncs són novel·les totalment d'adults. Però en aquesta, a més, porta molt la ironia de l'autora o la seva manera de veure la vida. Justament ja ho veiem en el títol, La vida és allò que passa mentre esperes un maig. És una mirada lúcida i incisiva sobre les relacions digitals i, per tant, és una novel·la que parla de nosaltres i de la nostra manera d'estimar en temps, podríem dir, límits, no? Gemma presenta el llibre avui mateix a Barcelona i ho fa a la llibreria Allibri i penso que tindrem l'honor de parlar amb ella el que és avui, no? Una mica d'intercanviar alguna cosa de referent al llibre, però també, ja dic, quan estigui present La Gemma Pasqual aquí al programa, doncs també parlarem d'altres de les seves obres, sobretot de l'anterior, La puta i la santa, que en aquest cas és, podríem dir que és bastant diferent en el sentit, tot i que en aquesta última és molt feminista i també ho és l'anterior, però des d'un altre tipus de podríem dir, de contingut. Podríem dir que aquesta, La puta i la santa, és una obra que sacseja, que incomoda i que obre moltes finestres.

i per dir alguna cosa també d'aquesta novel·la, perquè de fet amb la Gemma Pasqual, quan estic aquí, i ja que avui també fa aquesta presentació de La vida és allò que passa mentre esperes un maig, doncs dic que per explicar de què va, doncs aquí ens trobem al cor del Poblesset, en què hi ha bars que no tan sols serveixen cafè, sinó que també sostenen vides. La Martina ho sap bé, la seva granja és un refugi, un punt de trobada i representa la memòria viva d'un barri que es resisteix a desaparèixer. Però quan una especuladora decideix fer-la fora, la lluita deixa de ser només per un... O sigui, aquesta lluita no deixa de ser només per un negoci, és per la dignitat, per la comunitat, per tot allò que no surt als contractes. Amb una colla de veïns tan entranyables com imprevisibles, la Martina organitza la resistència i, alhora, s'atreveix a fer un pas que fa temps que ajornava, torna a començar en l'amor. Entre maig, converses inesperades i silencis que pesen, descobrirà que potser la revolució més important no passa al carrer, sinó a dins d'un mateix. Amb humor, tendresa i una mirada profundament actual, Gemma Pasqual fa un pas decidit cap al públic adult amb una novel·la vibrant sobre el barri, en aquest cas del Poblesset, l'amistat i les segones oportunitats. I dir, per exemple, també dir alguna cosa més de la Gemma, que amb una trajectòria consolidada, com un dels referents, o sigui, està amb una trajectòria totalment consolidada i com un dels referents de la literatura juvenil catalana. Per això he dit que aquestes dues novel·les que he comentat, aquesta darrera, com La puta de la Santa, són totalment per adults, però ella té molts llibres de literatura juvenil. També dic que ha anat ampliant el seu univers narratiu en novel·les que combinen ritme, mirada crítica i personatges memorables. Títols com Viure perillosament, que va ser finalista del Premi Llibreter del 2020, Torturades, que és del 2023. Aquesta obra també i a l'anterior confirma la seva capacitat per abordar històries amb nervi i ambició. També en formats i en propostes diverses, no? Després de La puta i la Santa, té algun llibre juvenil com La vida és allò, o sigui, en aquest cas és aquesta, la de La puta i la Santa va sortir el 2024, i en aquest cas La vida és allò que passa mentre esperes un maig, és de, com he dit abans, fa no arriba un mes, no?, que ha sortit publicada, i que de fet ja dic que és, les dues són per públic adult. És una novel·la fresca i contemporània que posa el focus en una protagonista que s'ha de reinventar, com hem dit aquí i acabem de dir en la trama d'aquesta novel·la. Una trama curteta, però que ja he dit, d'aquí un parell de setmanes, possiblement, serà la Gemma Pasqual la protagonista d'aquí a Sota les Jambordes, i amb ella doncs, farem doncs, o parlarem molt més d'aquesta novel·la, La vida és allò que passa mentre esperes un maig, i també de les anteriors, tant de La puta i la Santa com de la seva part, podríem dir, trajectòria de novel·la juvenil.

Doncs ara que estic escoltant aquesta música que està de fons, de fet també el que seria el que és la música és del Bebo Silvetti, que passa que qui canta a mi em recorda una mica Armando Manzanero, però tampoc sabria dir si és ell o no. El que passa que si posem música de Bebo Silvetti, doncs a vegades passa això, que surten també cançons més, podríem dir, amb unes lletres més intimistes o d'una altra època també, no? Com podria ser als anys 60, 70, però més tipus música... és que no sabria dir, tipo bolero, això. I ara passem a una altra autora que la previsió és que també estigui present. Ja dic, com aquest estiu consta de juliol i agost, doncs aniran passant per aquest programa. Moltes vegades seran presencial i altres doncs, seran per telèfon, quan l'autora, com és en el cas de la Gemma Pasqual, que ella viu a València o al País Valencià, és difícil que pugui estar aquí de manera presencial, tot i que, ja dic que avui sí que estarà a Barcelona, però són viatges de presentacions, vull dir que és difícil poder tenir aquest moment de poder-la entrevistar. En canvi, pel telèfon sí que dona aquesta opció i sobretot per tenir-la i poder parlar amb ella durant una hora. I ara ja dic com passar amb una altra autora, en aquest cas és Laura Manzanera, és una dona que és d'aquí de Barcelona, és periodista i escritora especialitzada en la divulgació històrica, sobretot en temes relacionats amb la història de les dones. És autora de diversos llibres, entre elles Sherlock Holmes, al Londres victoriano, Bajo la lupa del mejor detective, perquè en aquest cas està en castellà, Insumisas, Mujeres que se vistieron de hombre en busca de igualdad, o Del corsé al tanga, 100 anys de moda en Espanya. És a dir, aquestes obres ja les he dit als títols originals, que estan en castellà, però de la obra podríem dir que aquest és la trajectòria literària de Laura Manzanera, en el que ja dic, com a periodista, escriu novel·la i també compagina amb assaig, no? I sobretot sempre tenint en compte la dona, o sigui, aquesta és una visió que podem veure sempre en la obra de Laura Manzanera. De fet, l'obra amb la que ens centrarem quan ella pugui estar aquí present, que ja podríem dir que d'aquí a unes 3 setmanes doncs que Laura Manzanera també podrà estar aquí en directe i de manera presencial, i el llibre del que ens centrarem, tot i que ja dic que parlarem de la seva trajectòria, és Quién ha matado a Agatha Christie. També està en castellà. Podríem dir que per si molt més ràpidament, no? Que aquí al desembre del 1926 a Agatha Christie, i això és cert, vull dir, això no és ficció, doncs la escritora Agatha Christie va desaparèixer durant gairebé, doncs, no sé si va ser una setmana, és durant uns dies, no? I aquí en el llibre, i això ja podria entrar en la ficció, no? Doncs es pot descobrir el que li va passar. O sigui, el que sí que és un enigma, el que és el que va passar o què li va passar, què és el que va fer Agatha Christie, que tothom donava per desapareguda, fins i tot en aquell moment alguns pensaven que si havia mort, etc. No? I de cop i volta doncs, va tornar a aparèixer. Doncs aquí, però... O sigui, això ja dic que la realitat no se sap ben bé què és el que va passar, però aquí en el llibre, doncs sí, podríem dir que sí, no? Per dir, doncs, de què va? Doncs mentre a Anglaterra el país tracta de recomponer-se, no? De la gran vaga que va paralitzar a aquest país, a Anglaterra, un criminal comença a actuar, a fer de les seves. La premsa no tarda a batejar-lo com a l'assassí del carbó. Al mateix temps, Anglaterra, en tot el país, no? Doncs deixa de respirar, perquè la cèlebre escritora, famosa escritora Agatha Christie, va desaparèixer. La policia, doncs, tot i que organitza tot el possible per trobar-la, el seu marit també, podríem dir que no sembla especialment afectat, i el que podríem dir tot apunta a que hi ha com una contradicció, no?
I en principi doncs, fa pensar que hi ha un crim de per mig. La veritat és molt més turbulenta, no? Escorlanjat ha recletat una persona per ajudar a atrapar l'assassí, juntament a la brillant i excèntrica comissària Thelma Bars, que podrien dir que és la protagonista aquí del llibre. És qui posa en lloc d'un detectiu, en aquest cas és una dona també, qui farà tot el possible per descobrir o esbrinar, no?, què és el que li ha passat a la famosa escriptora Agatha Christie. De fet, ja dic que està basat en fets reals i que és una novel·la que ofereix una mirada audaç al que podríem dir aquest episodi enigmàtic de la vida de l'Agatha Christie, del que ella mai va voler parlar. I planteja una pregunta molt inquieta. Fins on pot arribar algú quan ja no té res per a perdre? Doncs aquí està, queda la pregunta, i bé, i nosaltres doncs, intentarem esbrinar al màxim sempre de tot el que es pugui parlar amb l'autora d'aquesta novel·la, Quién ha matado a Agatha Christie, Laura Manzanera.

I ara arribem a un altre, en aquest cas és un autor, Pere Janer, i el llibre doncs, que podrien, o que tinc aquí endavant, és Les veritats amagades. Aquest és el darrer, la darrera novel·la, en aquest cas de, jo diria que també és la primera, no?, de l'autor, Pere Janer, és de Mataró, i està llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma. A banda, podríem dir que Pere Janer és autor de crònica d'un compte enrere, que és un estudi sobre la història recent dels cos dels Mossos d'Esquadra. També ha publicat, perquè hem de dir que en aquest cas està molt a prop del que seria o forma part dels Mossos d'Esquadra. També ha publicat reportatges i treballs sobre geopolítica i seguretat a diferents mitjans. De fet, aquesta novel·la és també de recent creació, jo diria que és d'aquest 2026 i està publicada exactament al febrer d'aquest 2026, va ser publicada per l'editorial o per Boliana Edicions, no? En aquest cas, doncs, aquí per què ressalto també? Perquè en aquest cas el Pere Janer doncs, també podrà estar present de manera, ja dic, present de manera presencial, per tant ja ho diu la paraula, aquí a sota les llambordes. I pel que fa a la trama d'aquesta novel·la, podríem dir que el protagonista, el Marcel, és un jove periodista que arriba a París amb l'encàrrec d'escriure un reportatge sobre Montmartre. Però la pèrdua inesperada del seu equipatge el porta a conèixer la Julie, una dona elegant i misteriosa, amb una mirada carregada de secrets i un passat que no es deixa oblidar. La seva presència desperta en Marcel una fascinació que no sap ni vol controlar. Aquesta trobada fortuita l'arrossegarà gairebé sense adonar-se'n a investigar una xarxa criminal de robatoris d'art on les passions prohibides i les veritats amagades resulten tan letals com addictives. És a dir, entre la por i la incertesa que amaga que és el que amaga realment la Julie, i perquè tot sembla girar entorn d'una absència que ningú no vol esmentar. Vull dir, aquí és tot un misteri. De fet, aquesta novel·la podria estar catalogada més que de novel·la negra, doncs novel·la misteriosa, no? No es pot dir que sigui policíaca, perquè aquí, com hem vist, el protagonista i que investiga, o qui es veu també dins de tota aquesta tota aquesta història, doncs, és el Marcel. I ell, doncs, ja dic que és periodista i és qui s'encarregarà de, no sé si ben bé, de solucionar-lo tot, perquè això queda dins del llibre, vull dir, cal llegir-lo. De fet, totes aquestes obres de les que estic parlant també són recomanacions per aquest estiu, vull dir que les podeu anar buscant biblioteques o cercar en biblioteques o senzillament si teniu previst de comprar, doncs són molt bones recomanacions i a més d'aquelles que atrapen, no? Doncs això és el que amb Pere Janer parlarem, no només de l'obra, també de psicologia, de narrativa i de com escriure des de la penombra.

I ara arribem també a una autora que possiblement també estarà aquí present. Podria ser en directe, crec que és molt propera per estar en directe, i també, doncs, si no és possible, doncs, el que sí que estarà és segur, tant ja sigui en directe, presencial o per telèfon. Es tracta de Sònia Guillén. Ella, la Sònia, és una autora d'aquí, bueno, del Vallès Occidental, de Terrassa, que, entre d'altres llibres, podem destacar El principi de la incertesa, i aquesta seria del 2025, aquesta obra, 2024-2025, El principi de la incertesa, i ara molt recent, doncs ja diria que se farà un mes, no?, que ha presentat la seva darrera novel·la, La consteladora. De fet, la Sònia és una autora que combina ciència i emoció. El principi de la incertesa parla de les fragilitats, de dubtes, de vida, i aquí podríem dir que un protagonista important és la física quàntica, no? La consteladora, en canvi, és una novel·la que parla dels fills invisibles que uneixen les persones. Per dir més coses de la Sònia, de Sònia Guillén Colomé, doncs que durant més de 3 dècades ha compaginat la seva carrera com a consultora laboral i professora d'innovació en la universitat, amb la seva vocació literària, és a dir, compagina les dues vessants, fins que es va decidir, ja definitivament, dedicar-se a l'escriptura exclusivament. De fet, al respecte, ha estat guardonada en diversos premis literaris, tant sigui de narrativa i també de ciència-ficció. Pel que fa al principi de la incertesa, és un thriller on un assassí en sèrie obsessionat amb la física quàntica segresta a persones en situacions de, podríem dir, de que podrien ser que podrien trobar-se feliços, no? I a partir d'aquí, doncs, la cosa es complica. Després, una altra obra seria La geometria de los, en aquest cas està en castellà, La geometria de los latidos, o també podrien dir en català La geometria dels batecs. És una obra narrativa i de ciència-ficció que va estar guardonada amb el premi de Manuel de Pedrolo. És a dir, a tots aquests llibres de la Sònia són novel·la criminal o novel·la negra. Una altra novel·la d'ella és Cicatrius, en aquest cas és del 2023, i va dirigida, en aquest cas, a un públic juvenil, i està centrada en la superació del dolor, en la superació del

localitat de València. També dic que amb la trajectòria de la Sònia podem dir que fa sinopsis completes, o podríem dir events, no? Que representa o es troben disponibles, en aquest cas, podríem dir, molts dels seus relats es troben disponibles a la pàgina oficial, a la seva pàgina oficial, al seu blog, no? Doncs aquí podríem dir... No expliquem més de les obres de la Sònia perquè en aquest cas serà ella mateixa qui ens les expliqui aquí al programa. Ja dic que estem parlant i com van passant les setmanes, doncs aquí arriba el mes de juliol i també arribarem al mes d'agost.

I ara passem a una autora, en aquest cas ja m'agradaria o us agradaria que estigués aquí presents, aquí parlarem del llibre, no? Doncs es tracta de l'autora nord-americana Siri Husbett. És molt coneguda, la seva obra o la seva trajectòria és superimportant, però ella com a persona molt feminista i ja dic que té una trajectòria ampla, però també és bastant coneguda pel qui va ser la seva parella durant molts anys, vull dir, el seu marit, en aquest cas l'autor, escriptor Paul Auster, no? En aquesta, de fet, aquí, aquesta obra, la que parlarien, Històries de fantasma, i que queda totalment recomanada, és una gran obra perquè tingueu aquestes vacances, no? I podeu gaudir d'ella i la podeu llegir amb tranquil·litat, no? Històries de fantasmes. De fet, està basat en, com suposo que tots sabeu, doncs Paul Auster va morir farà un parell d'anys, no? Clar, amb la qual cosa, doncs l'autora o la seva dona Siri Husbett, doncs, com tota la família, queda molt, molt afectada. Va ser una parella, doncs, que va estar, doncs, molt unida gairebé en 40 anys, no? I això, doncs, la queda molt, va costa de superar, no? En aquest quadre, quan per la malaltia, doncs, et deixa la persona que estimes. I justament aquest llibre, Història de fantasmes, perquè aquest títol, no? Història de fantasmes, es veu, o sembla, ella ho ha explicat, la Siri Husbett, en rodes de premsa, no fa gaire, va estar a Espanya, aquí a Catalunya també, a Barcelona, i justament per presentar aquest llibre, Històries de fantasmes. Ella explicava, doncs, que quan Paul Auster ja estava bastant malalt, és com d'alguna manera dir, doncs, estaré aquí present, vull dir que no t'amoïnis, no? Que no pateixis, perquè estaré per aquí. I justament, doncs, aquí en aquest llibre es relata, no? Aquests moments, aquestes trobades, podrien dir, que a vegades poden ser imaginades, pot ser la ficció, el que vulguis, no deixa de ser novel·la, però que sí que en el que està clar és que l'autora explica aquests moments aquestes situacions, no? En el que ella, doncs,

parla amb Paul Auster, vull dir, a través de petites troballes, petites coses, no?, que troba a la casa, al moments, no?, i és aquestes, són aquestes històries de fantasma. Ell ja dic que la pena és que no es pugui entrevistar a aquesta autora, que té una obra molt prolífica, no? Podríem dir, o podríem destacar, dins de la seva trajectòria, doncs, a banda de que ella és llicenciada en filologia, és una persona que té uns estudis impressionants, ha destacat principalment com a novel·lista, però també ha publicat algun llibre de poesia i sobretot té molts llibres també d'assajos. A l'octubre del 2012 va estar guardonada amb el Premi Internacional Gabarrón de Pensament i Humanitats, no?, de, en aquest cas per la seva tasca investigadora i les seves idees sobre filosofia, neurociència i psicologia. Perquè fa la seva vida personal, ella ho tradueix en una vida feliç mentre ha estat tota la seva vida amb el seu, el que va ser el seu marit, Paul Auster, i també amb la seva filla, que és una cantant molt reconeguda, Sophie Auster.

I mentre aquests llibres reposen sobre la taula, deixem que la música, ara canviarem d'estil, no? Deixem que la música ens obre una altra finestra. Fem una pausa i escoltem la cantant Agnes Obel amb la seva interpretació de Riverside, una peça que transmet atmosfera literària, és lluminosa i alhora misteriosa.

0: I ara passem a un altre tema, perquè avui es tractava de parlar de llibres, però també de festivals, no? I el festival que tenim més proper, doncs, i d'aquí a pocs dies, de fet, quedarà una setmana i poc més, és a dir, del 10 al 12 de juliol, doncs aquí estem parlant de la ciutat, de la localitat de Creixell. I aquí, doncs, aquest poble es convertirà en un mapa de misteris. El Festival de Creixell Crim reunirà autores, autors, lectors i amants del gènere criminal en un espai on les històries, les veus i els enigmes literaris prendran el protagonisme. Un festival que aquest programa seguirà de prop, no? I avui, per conèixer de primera mà què ens espera en aquesta cinquena edició del festival, doncs saludem a la seva comissària Raquel Gámez, que ja l'hem tingut diverses vegades, però sempre amb moltes ganes de parlar amb ella, i de fet ens acompanya ara també al telèfon per explicar-nos en aquesta ocasió ja més bé el programa. Podria dir, per a desplegar el programa i l'esperit d'aquest festival. Hola Raquel, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Conxi, què tal, com estàs?
0: Doncs mira, aquí a l'espai de la ràdio molt bé, la calor se suporta perfectament. Vull dir, a fora no sé com ho tens tu, si ara estàs en algun lloc tancada o estàs a prop de la platja.
1: Estic tancada, per tant, bé, els espais exteriors exactes són criminals, mai millor dit.
0: Molta calor per aquí, per Creixell?
1: Sí, també. Sí? També fa molta calor. Sí. I fa més calor del que és habitual, eh? O sigui, a tot Catalunya ja ho sabem. Però... I bé, amb l'esperança que ara refredarà una miqueta, això diuen. No sé si 2 graus per sota, però una miqueta més.
0: Tot el que sigui baixar anirà bé, sí. Perquè com tu has dit... portem uns dies que d'un-hi-do. I aquí, tot i així, els suportem bastant bé, però fora d'aquí, pensa que Europa es veu que és terrible.
1: No,
0: també és veritat que igual tampoc estan acostumats, perquè, però clar, que en un París, en una ciutat com París, que estiguin a 40 graus, d'un-hi-do.
1: Sí.
0: És el canvi climàtic que alguns es neguen a acceptar, no?
1: Sí, totalment.
0: Doncs mira, parlem d'aquest festival, aquesta cinquena edició, doncs que, que ja fa bastants mesos que l'estàs treballant, no? I de fet aquests dies, a través de la xarxa, ja doncs, tenim com tastets, no? Tastets del que serà aquest festival, que en principi, a l'hora de dir, jo deia del 10 al 12 de juliol, però ja prèviament s'ha fet algunes activitats. Oi?
1: Sí, hem fet enguany 9 activitats prèvies, igual que l'any passat, i van començar amb 3 i cada any les hem anat ampliant. Per tant, han hagut mesos que hi ha hagut com 2 activitats prèvies. I això acompanya molt bé el festival, no es queda en oblit, i a banda doncs, hi participa també els veïns del poble, que això també és molt interessant que se'l facin seu.
0: Mira, fem una mica d'història. Com va néixer? Crec que va ser a través de tu, no? Que evidentment és la comissària, doncs, que va néixer a Creixell Crims. Però en si, quina és la llavor inicial d'aquest festival?
1: Doncs la idea inicial no va ser meva, sinó que va ser de la Maribel Pérez Fontanillas. Ella és l'organitzadora, no? L'organitza l'Ajuntament de Creixell, però ella va ser la que va tenir la idea, i és la directora de la Biblioteca de Creixell. I se'n va adonar que hi havia un públic lector que els usuaris de la biblioteca demanaven molt lectures criminals. I aleshores, quan em va conèixer i va saber que jo escrivia novel·la negra en català, aleshores em va dir, ostres, podríem fer un festival. I la veritat que en aquell moment, festivals en novel·la negra en català, només hi quedava Tiana. Uh-huh. Aleshores, aquell any ja vam arrencar Taradell i Creixell, i després ja han vingut altres festivals. Uh-huh. Sí, la idea inicial va ser d'ella.
0: Sí, com bé dius, cada cop ja m'han sortit més festivals. Però bé, tot va bé pel que precisament sigui, doncs, que tothom conegui aquest gènere, no? Que a vegades doncs, alguns poden menysprear, i d'un-hi-do tot el que hi ha darrere de bo, eh?
1: Sí, i tant, sí. Bé, antigament sí que es creia molt, no?, que hi havia com aquesta divisió de subgènere o subliteratura, no?, o com un gènere menor, però ja fa anys que va agafar volada i com a tot arreu hi ha apostes més bones, hi ha altres més dolentes, i això el que vol dir és que es publica molt i per tant entra dins de la normalitat, no? La literatura hi ha llibres bons i llibres més dolents,
0: Clar,
1: com tot.
0: Exacte, com tot. Pel que fa al programa d'aquesta edició, quins autors i autores formen part o pots destacar d'aquest programa d'aquest any,
1: sí,
0: d'aquesta cinquena edició?
1: Sí, vam fer la roda de premsa el 17 de juny i ara les xarxes doncs, ja van presentar aquell dia el programa, doncs ara a les xarxes sí que se'n va parlant una mica de totes les activitats i tot el que fem, no? El divendres és el divendres que fem l'acte d'inauguració, s'inaugura el festival amb una exposició al matí que en aquesta vegada el que es fa és una exposició del recull del que s'ha fet durant 5 anys, que celebrem el 5è aniversari, i després a l'acte d'inauguració hi ha els premis que fem de novel·la inèdita, el Margarida Aritzeta, de relats juvenils, el Jordi Tenyent a TDB Actualitat, i després fem el del Premi Jordi Llopart de poesia criminal, i després el Trajectòria, que enguany que fa que és el seu 90è aniversari, és per l'Olga Xirinacs. I quan el grup
0: 90,
1: d'autors...
0: 90 anys.
1: 90 anys, sí.
0: No, està molt bé.
1: Déu-n'hi-do, tota una vida sí. Sí, dedicada a la literatura, sí. I paga la pena, posar sí. També doncs, això, no? Aquest reconeixement en vida, no?, dels autors, de la seva trajectòria que han fet. I després el gruix dels autors que em preguntaves és tot el dissabte, matí i tarda. Tot es fa en el casal municipal des de l'any passat, per tant jo crec que és molt encertat perquè hi ha aire condicionat i és molt gran, per tant t'hi trobes molt bé, això és important.
0: És important.
1: Amb aquesta calor.
0: Molt bé.
1: Sí, fèiem exteriors, van començar amb exteriors, combinàvem interiors amb exteriors, però després amb el canvi climàtic ja ens vam adonar que no era viable. I llavors, autors, doncs mira, tenim una primera taula de novetats, que hi haurà l'Anselm Aguadé, que és de la Terra, un autor de Tarragona, Biel Cussó, el Santi Sirvent i el Pep Roura. Uh-huh. I aquesta la modera la Mònica Socias, que és una periodista, crec que la coneixes
0: la
1: força.
0: La coneix, molt bé.
1: Periodista cultural i també és de la Terra. Uh-huh. I aquesta combina també amb dues actuacions de piano de l'Elisabet Mironova. I després tenim una taula molt interessant perquè venen de València tots i li hem dit Connexió València i ve el Silvestre Vilaplana, el Joan Carles Ventura, el Julià Landes i aquí la modera l'Anna Maria Villalonga també, per tots els negrots coneguda.
0: Estarà molt bé.
1: I la darrera taula del matí es diu La Cosa Nostra. Per què? Doncs perquè nosaltres cada any agafem un tema que serà un tema que vertebra totes les activitats prèvies i tota que fem rutes literàries, cinema, fem de tot conferències, vertebra totes les taules rodones també del festival. És un tema que l'any passat va ser un any la justícia, l'altre el mar, i enguany és la família. I per tant, toquem totes les excepcions de la paraula família. I també entenem la família com la família, així pronunciat en italià, com la màfia. Aleshores, li hem dit La Cosa Nostra i parlarem de màfies amb el Jordi Cervera, el Marc Balcells i el Quim Gómez. I aquí ho modera el periodista també tarragonès de Jordi Salvat. I després
0: sí,
1: hi ha una pausa.
0: Sí.
1: Hi ha la pausa del dinar i després ja ve els autors de la tarda.
0: Uh-huh. Doncs crec que tal o sigui, tenint en compte totes aquestes taules rodones, tots aquests escriptors i escriptores que estaran presents i moderadors també, es dona per assegurada l'èxit, vull dir, que d'aquesta cinquena edició.
1: Això espero. Nosaltres hem mantingut els tres apartats que vam voler iniciar l'any passat, que un era la presentació de la taula de novetats que t'he explicat en piano, i després dos que passen a la tarda, que són molt xulos. Un és la lectura dramatitzada, que van començar l'any passat, i que enguany és un relat molt familiar, però molt esfereïdor de la Patricia Highsmith, que ho llegirà la Mònica Socias,
0: i
1: es
0: sí,
1: diu
0: també
1: La
0: he vist alguna
1: tortuga.
0: Cosa i em va treure molt l'atenció.
1: Sí, l'any passat va agradar molt aquest apartat. Vam fer un conte de la Caterina Albert, de Víctor Català, i va estar molt bé. Tot no són taules rodones. I després ve un judici popular amb un psicòleg, que és el Juan Pablo Muñoz Gallo, que explicarà, no? Farà una xerrada del vincle que hi ha. Si ens endinsarem en que les persones que no tenen família, que no tenen la xarxa familiar, delinqueixen més o menys. I després ens presentarà un cas real i el públic haurà de dictar sentència. Després els explicarà la vida real què va passar. I penso que és una activitat diferent, però que a més ens donarà molts coneixements. Uh-huh. I després hem mantingut també aquest tercer apartat, que és l'interrogatori, uns 30 minuts conversant amb una autora, en aquest cas és autora destacada, que és la Rosa Ribas. Vindrà la Rosa Ribas, que ja saps que té la seva nissaga de detectius familiars, a l'Hernández i Hernández, per tant, tot va molt lligat.
0: Raquel,
1: i després...
0: que moltíssimes gràcies, perquè ja acabem just queda uns segons per acabar el programa. Res. I t'ho agraeixo moltíssim, doncs, per obrir-nos les portes del festival i del seu univers criminal. Doncs ja t'he dit jo que en un programa tan ple de veus i històries, Creix el Screen ja camina cap a l'èxit. I des d'aquí ja et dic que anirà molt bé, però tot i així molta sort i t'asseguro que ens veurem entre misteris.
1: Perfecte, gràcies.
0: Una abraçada forta.
1: Una abraçada grossa.
0: I així avui també arribem al final d'aquest Sort a les Llambordes, el primer episodi d'estiu, i la setmana que ve, dimarts que ve, doncs ens trobarem aquí de nou a Ràdio Caldes. Vinga, fins dimarts que ve.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 7:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 9:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, a més, aquesta temporada.

0: Bon dia, benvingudes i benvinguts. Un dijous més, aquí a Ràdio Caldes, tenim el programa d'Històries en Femení. Tots els dijous, de 11 a 12, aquí trobareu el programa i, si voleu sentir-lo en podcast, sempre que us vingui de gust, també el podeu recuperar. Hi ha dies que no omplen carrers. Hi ha dies que diuen diades que no surten els titulars, però que són molt, molt imprescindibles. Avui parlem del 24 de maig. El 24 de maig és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Mireu si és important aquest dia. Doncs no surt aquesta dada als titulars. És un dia que ens recorda que la pau no és només l'absència de la guerra, sinó que és també presència de justícia, presència de drets i en aquest cas de veus de dones que massa sovint estan silenciades. Per això avui hem triat que ens acompanyi una dona que és de la Coordinadora de Dones per Dones per la Pau. És un col·lectiu que fa de la denúncia, no?, una eina de transformació. És un col·lectiu, ella ho explicarà, que està a Barcelona. La tenim a l'altre costat de la línia. Ella és la Vicky Moreno. Us recordo també que en aquest programa ja fa un any i pico vam donar també veu, vam visibilitzar tres dones que havien aconseguit el Premi Nobel de la Pau. Va ser la Wangari, la dona arbre, que li deien, la dona que abraçava els arbres, era una activista keniana, l'Alba Mirdal, que també va lluitar per erradicar les armes nuclears, i la Jody Williams, que va fer el mateix, però amb les mines antipersones. Va lluitar per l'erradicació de les mines antipersones. Bé, ara parlem amb la Vicky. Vicky, bon dia. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé.
0: Hem tingut un petit problema al començament.
1: I això que estava preparadíssima, però mira, algú falla sempre.
0: Sempre hi ha alguna cosa que no... Bueno, és igual, avui hem sentit la sintonia del programa gairebé fins al final. Què tal, com estàs?
1: Pues bé, mira, aquí esperant a veure a les 12 marxar la concentració que hi ha per l'alliberament i la denúncia del tractament que estan patint els companys i les companyes activistes de la flotilla, i s'ha de sortir al carrer. No es pot permetre que hi hagi en la nostra societat que encara es permeti una tortura com aquesta visibilitzada més i televisada. És increïble.
0: És increïble, és veritat. És increïble. A on serà aquesta concentració?
1: Davant de la Unió Europea, de la seu de la Unió Europea, que ens hem concentrat no sé quantes vegades, una Unió Europea que et queden les paraules, però en les accions ni una.
0: No, hi ha massa interessos a darrere. Sí.
1: Exacte.
0: Bé, explica'ns una mica què fa aquesta coordinadora de Dones per Dones per la Pau.
1: En principi no som una coordinadora, som un grup de dones feministes antimilitaristes que ens trobem a Caladona i que van sorgir en el 1993 en plena Guerra dels Balcans. I des d'aleshores van sortir perquè vam veure, a través de les notícies va sortir el tema de les milers de dones violades en la Guerra dels Balcans, sobretot dones de Bòsnia, però també de Croàcia, i vam pensar que era un fet que era insuportable, que ja ho sabíem, violacions a totes les guerres hi han hagut contra els cossos de les dones, però el fet de que aquestes violacions estiguessin pensades, calculades com a violacions sistemàtiques com a eina de neteja ètnica, es va posar una mica l'alarma, va ser un fet que ens van convulsionar totes, i a partir d'aquí ens van trobar, vam començar a veure què podíem fer i com ho podíem fer. I de fet ja va ser aquell mateix any que vam anar una companya i jo a Croàcia, precisament, perquè havíem connectat amb dones pacifistes d'allà, i un grup de dones croates el que estava fent és treballant per portar suport de tot tipus, psicològic, humanitari, als camps de refugiats d'allà. O sigui, va ser arribar a Croàcia i veure a l'aeroport carros de combat, els soldats de cascos blaus. Per mi va ser una cosa impactant, perquè mai a la vida havia tingut soldats al davant meu, sabent que estaven en guerra, no? I en un país en guerra. Croàcia estava... Sentíem les bombes de lluny. Va ser una cosa una mica... Sempre ho explico perquè a mi em va marcar moltíssim. I a partir d'aquí va ser que vam començar a treballar amb el tema de les dones, amb les violències contra les dones en les guerres i els conflictes armats. I des d'aleshores pues, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, no? Buscant sempre aliances i relacions amb dones en els països en conflictes o les guerres mateixes i tenir-les present i sobretot, com elles sempre ens deien, pues, parleu del que esteu veient, perquè una de les coses que també hem tingut en compte sempre que hem pogut, les hem convidat a que vinguin aquí, a que parlin de les seves experiències, de les seves vivències, de la situació que estan patint, i quan hem pogut també anar allà a conèixer-les i a conèixer les seves accions a peu de carrer també, no? I estic parlant doncs, des de les dones de Bòsnia, però també hem estat a Colòmbia, hem estat a Afganistan, hem estat a Palestina en diverses ocasions i bueno, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, donar suport, parlar no per elles, sinó d'elles, perquè és el que ens han demanat i és la feina que continuem fent fins a l'actualitat, doncs, diguéssim.
0: Sí. Com s'arma aquesta... Bueno, aquesta tasca de visibilització, o sigui, feu, bueno, sou, dius, no una coordinadora, però o sigui, tu parles des de l'any 94, de l'any 94...
1: 93.
0: Sí, del 93 fins aquí han passat, això, molts anys.
1: 30
0: i pico d'anys. Sí. Doncs, sí. Què s'ha consolidat? O sigui, grups que es dediquen a, no sé, a anar a fer xerrades? Com està configurat aquest grup? Com es desenvolupa la tasca? A la pràctica, vull dir.
1: Sí.
0: Bueno, és per conèixer tot, una mica més, eh? Sí, és per conèixer una mica més a fons sí, com treballeu.
1: Mira, bàsicament nosaltres el que hem fet és fer xerrades allà on ens han demanat, sigui a les escoles, instituts, a les places, als pobles, arreu, en alguns moments en què, depenent si aquesta guerra està més visibilitzada als mitjans o no, ens han cridat més o no. Per exemple, ara amb el tema de Palestina, del primer any del genocidi a Gaza, hem fet xerrades a instituts, a escoles, a altres centres cívics, on sigui. Si la guerra desapareix dels mitjans, la guerra desapareix. Sí, ja no se'n parla. Sí. Llavors, una mica la nostra tasca ha sigut aquesta. Continua donant visibilitat a que la guerra ens afecta a totes. Les guerres en aquest moment estan esteses com si fossin una mercaderia més del capitalisme global i, per tant, el que ens interessa és continuar denunciant-les. No ens interessa, és que és obligació, jo crec, i responsabilitat de continuar parlant del que signifiquen les guerres, no? No únicament a nivell de bombardejos, que ja no és poco, sinó a nivell de destrucció de vides de persones i també de destrucció del planeta, que aquesta és una altra, no? Conseqüències de la guerra en les vides del planeta i en el medi ambient, també és increïble, no? Llavors, una mica és el que continuem fent, però sobretot ho fem també sempre que podem buscar aliances amb altres companyes, amb altres grups i demés, no? Jo què sé, des del grup d'Aturem les Guerres, que també hi ha un grup aquí a Barcelona, després estem implicadíssimes amb la plataforma de procomplicitat amb Israel des de fa anys i també, per exemple, una altra plataforma de què formem part és Desmilitaritzem l'Educació, perquè també és un tema que abordem des de Dones per Dones, pensant que educar per a la pau ha de ser un tema transversal en el currículum escolar i des de tots els àmbits educatius, no? I una mica aquesta és la trajectòria. I sempre, i bueno, i a banda d'això, des que va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna, el 22 de febrer, si no recordo malament, ara fa 4 anys, van decidir plantar-nos a la plaça Sant Jaume en silenci durant mitja hora. Al cap de 2 anys vam pensar que era bastant insostenible a nivell energies, perquè són les que som,
0: cada
1: que
0: dia.
1: No són tropecientes.
0: Ho volia fer
1: cada dijous. Cada dijous de cada setmana de cada mes, durant 2 anys. I a partir de l'estiu de fa 2 anys vam decidir que només ho faríem el primer dijous de cada mes. I llavors continuem allà plantades, en silenci, durant mitja hora, perquè vam recollir també una mica el llegat de les dones de negre de Sèrbia, que durant la guerra als Balcans es van plantar cada dia a les 12 del migdia per protestar en silenci contra el que en el seu moment era el seu propi president, no? El president del país on vivien, no? Denunciant les atrocitats de la guerra i del que estava passant. I ho fem en silenci perquè pensem que també és una eina de denúncia i de rebuig de les guerres. Sí. És impactant, és impactant perquè, clar, la gent passa per la Plaça Sant Jaume, que és un centre turístic, per dir-ho d'alguna manera, i, clar, quan ve totes les dones allà, a vegades són 15, a vegades són 20, a vegades són 3, però sota el vent, la pluja, no hem parat cap vegada dels dijous aquests que teníem dedicats al tema, impacta, no? És un tema que impacta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és una manera de visibilitzar, no? Vull dir, de no callar, sí. De no callar.
1: I de rebutjar, exacte, i de rebutjar.
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, perquè això, és que les guerres s'expliquen, sempre, a les escoles s'expliquen amb noms d'homes, no? D'exèrcits, però les guerres representen una altra cosa per les dones, però una altra cosa totalment diferent, no? I, bueno, ja una mica ja has contestat a la pregunta, no? Que són conferències allà on pot ser, després les vigílies. Sí. Què més feu? Feu alguna cosa més? Així de...
1: Bueno, cada 24 de maig, per exemple...
0: Sí, això volia parlar també, sí. Sí, digues.
1: Fem algun acte o bé a espais públics, per exemple, ho hem fet a la Plaça del Rei algunes vegades, amb dones també, si hem pogut connectar-les de diferents països, i cadascuna d'elles doncs, parlava entorn a aquest dia, però sobretot entorn a la situació que estàvem patint, o bé també han sigut en l'espai com a Cala Dona, i sempre ha sigut una mica intentar aportar les veus o portar les veus de les dones que des d'aquí, des de la diàspora, estan també treballant per la construcció de la pau i la resolució dialogada dels conflictes. Mm. I això hem estat fent cada 24 de maig, hem fet actes diferents, diferents formats, no? Sí. En contacte amb l'ajuda, la col·laboració de dones colombianes, que amb les que tenim una gran relació des de fa molts anys, algun de dones de mujeres en diàspora, també amb iranianes que també estan aquí des de la guerra des de fa anys, algunes ja han nascut aquí fins i tot, ens van sumar al seu moviment de Dona, Vida i Llibertat, a les que van donar suport fins que van, una mica es van dispersar, a les dones de Síria, vull dir, intentem fer-les present i que elles siguin les que proposin de què volen fer aquell dia, no? Per parlar de la pau, però no per parlar de la pau, sinó per parlar de com de construir les guerres, no? I sobretot el relat aquest que ens inculquen des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, amb aquestes imatges que poden ser colpidores, però que després el que serveixen moltes vegades és per deixar-nos una mica impactades i immobilitzades, no nosaltres, però una bona part de la societat civil, no? I doncs una mica nosaltres pretenem això, no? Que aquest 24 de maig sigui un acte també de recordatori, però sobretot també de donar les gràcies, a més a totes dones, aquestes dones referents que ho són per nosaltres, sí. No? Per aquest dia del Dia de la Pau, del Dia Internacional de Dones per la Pau, però sobretot per les dones també que estan aquí a casa nostra.
0: Sí. Mira, ara sentirem el primer tema musical que has triat, després continuarem parlant. Tu has estat molt amable perquè no només has triat, sinó que a més has portat una mica d'explicació del per què has triat, no? El primer tema que sentirem és Café Müller, que és una coreògrafa, no? I que és d'una de les seves actuacions, Pina Bausch. Digues el per què la vas triar, per què aquesta música?
1: Bé, perquè a mi m'encanta la dansa contemporània, això per començar. Sí. La Pina Bausch per mi ha sigut una coreògrafa esplèndida, sensacional. No he tingut mai la sort de poder-la veure en directe quan havia actuat, ara ja està morta, evidentment, i tal, però per mi va deixar un gran impacte en aquest sentit, no? A nivell de que suposa per mi el cos en moviment. I aquesta música, com vaig veure una de les seves actuacions, em va impactar, però la vaig trobar, no sé, em va embolcallar, com si diguéssim, sí, no? Sí. I l'he tingut sempre al present, fins i tot per donar peu en alguna de les nostres trobades de dones per dones, o sigui, imagina't. Sí, sí.
0: Molt bé. M'encanta. Doncs la sentim i després seguim parlant. Gràcies.
1: Vale, gràcies.

0: Molt bé, a mi també m'agrada molt la dansa contemporània. Mira, mentre sentíem, clar, se sentia soroll, però clar, com és una actuació, és una
1: sí,
0: doncs
1: sí,
0: per
1: sí,
0: això
1: sí,
0: se sentia, no?, que bueno, que trepitjades i tal. Molt bé, m'agrada molt, sí. Sí. Aviam, tu saps una mica la història d'aquest dia, de per què es va dedicar el dia 24 de maig al Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? D'on va sortir la idea, una mica la història de...
1: Sí. Sí. Sí, jo la referència que tinc és que cap al 1982 va sorgir una mica com a, diguéssim, decisió de grups de dones europees pacifistes per recordar les campanyes realitzades per Green and Common, que va ser l'acampada de les dones davant de les bases nuclears rebutjant que estiguessin, no únicament que estiguessin instal·lades a prop de la ciutat on vivien, a prop de Londres, sinó també tot el que significaven les armes nuclears. No?
0: Ah,
1: va
0: sí.
1: ser una acampada que es va esdevenir internacional i aquí a casa nostra jo sé que algunes companyes, jo en aquell moment era molt joveneta i no vaig anar-hi, en aquell moment DOAN, que era Dones, ja es diu la DOAN, Dones Antimilitaristes, que d'aquí després va derivar Dones per Dones, d'aquest grup, o sigui que
0: sí.
1: Realment som les hereves de DOAN, no?
0: Sí.
1: I van agafar, elles són les que van agafar aquest dia com un dia important, i després, bueno, i sobretot per recordar això al món, que la violència que es va fer a les dones en els conflictes armats i en els postconflictes, no? Perquè les guerres són la màxima expressió de totes les violències contra els cossos de les dones, violacions, assetjaments sexuals, segrest, vull dir, totes les violacions que es poden, les violències que es poden donar no únicament en una societat sense guerra o en pau, entre cometes, sinó que en les guerres encara tot això s'accentua molt més. Llavors, el maig del 85, el moviment feminista va organitzar una trobada a Tortosa per protestar i denunciar el militarisme a les guerres i per la defensa de la pau i la vida. I va ser una acció molt maca, pionera a tot l'estat espanyol, amb centenars de dones que van sortir des de l'estació de Sants amb un tren conduït fins i tot també per dones.
0: Sí.
1: I el trajecte fins a Tortosa va acabar amb una gran acampada on es va dur a terme debats, reflexions, accions per reivindicar la defensa de la vida en tots els àmbits. No? Vull dir que jo crec que aquesta data sorgeix a partir d'aquests moments. No?
0: Sí.
1: I d'alguna manera per nosaltres continua significant el llegat de les dones que van posar el seu cos davant del perill de les armes, no? I la utilització de les armes per sobre del diàleg, de les paraules, no? I significa la nostra persistència davant d'una lògica i uns arguments que no podem sostenir de cap manera i que intentem de construir-los, jo sempre ho dic, no? S'ha de construir el relat aquest en què els volen fer que les guerres són necessàries, que les guerres són justes, això no és cert, les guerres són evitables i s'ha de posar tots els recursos, tots els mitjans diplomàtics, econòmics, humans, perquè això no arribi a ser, perquè un conflicte com arriba a una màxima tensió, no esdevingui una guerra, no?
0: Sí, sí. Sí, és que a més, bueno, jo he llegit el vostre manifest, no? Perquè diu, perquè el rearmament i les seves repercussions, no? Augmenten les despeses, no? Per les armes, no? I això va en contra de les necessitats socials. No? Això ho diu el vostre manifest, de les necessitats socials, que pot ser la sanitat, l'ensenyament, bueno, les pensions, diu també l'habitatge social, doncs tot el que, no només el que destrueix, sinó el que es deixa de fer pel fet de gastar part del important dels pressupostos amb armes. Això és un negoci.
1: Exacte.
0: És un negoci.
1: Exacte. O sigui, sí, sí, per això jo acostumo a dir, mira, l'altre dia vaig fer una xerrada a la UB aquí a Barcelona sobre el tema de pensar en gas, es deia, no? Hi havia diferents acadèmiques i més. I una de les coses que jo vaig insistir moltíssim, no?, en aquesta, en la necessitat de construir aquest relat i de la tonteria, per dir d'una manera més senzilla i més clara, de continuar pensant que ens hem de rearmar perquè ens hem de defensar
0: d'aquí.
1: No?
0: Sí.
1: I insistir en això, que el negoci de les guerres, vull dir, és una mercaderia més que hi ha avui en dia. Les guerres s'exporten allà on poden obtenir beneficis i privilegis els senyors de les guerres, els que les fan, siguin a nivell de recursos naturals, explotació de les anomenades ara terres rares, del que sigui. I llavors, per això dic que es poden evitar. Si es construeixen, doncs es poden deconstruir. I és un tema en què estem insistint bastant últimament. I, evidentment, el que tu deies, no, les despeses que arriben a anar a parar al fons dels pressupostos de defensa és immoral, de tot immoral, no? Fer-nos creure que això que ens hem de rearmar davant d'un possible enemic, no? I si no existeix, doncs ja se l'inventaran. Llavors, això jo crec que és una cosa que, a més, entre la societat normal, la societat de peu, per dir-ho d'una manera, la gent que no està potser tan implicada o sensibilitzada amb el tema de les violències, de les guerres i de més, jo crec que ho poden entendre perfectament. Són tants milers de milions d'euros que van a parar a fomentar les guerres, a construir armament de tota mena, que va en contra d'aquestes necessitats que tu no anaves, de l'educació pública, de l'habitatge, de la sanitat, de les pensions, del transport públic fins i tot, vull dir, i això sí que si ho parles així clarament la gent ho entén i llavors es paren a pensar, i això és el que s'ha a la societat civil, jo crec que és importantíssim, almenys com a les dones que estem més sensibilitzades i més implicades amb les accions de la no violència i la pau, no?
0: Sí, és que aquesta terminologia de la defensa no és veritat. No és veritat. Mm-hmm. Un es pot defensar amb diàleg. No, o sigui, un arma, l'única missió que té un arma és fer mal. fins a matar, no? Però crear una arma, o sigui, agafar això, material per crear una arma, aquesta arma ja se sap quina finalitat té. No és la de defensar-te. La de defensar-te no, és matar. O sigui, la finalitat és matar. I clar, a més, el que dius, per crear aquesta arma estàs destruint la natura, destruint el mig ambient, destruint, sí, i després a la finalitat última aquesta. Sí, que així a nivell internacional ara hi ha veus, no?, que estan, perquè jo recordo, per exemple, no sé, la Joan Baez, bueno, no sé, hi ha altres veus que temps enrere doncs es feien veure, no? Però ara podríem parlar, no sé, de l'Albanese, de la Francesca Albanese. Ho dic com a dones visibles, o la Greta, no? Com a dones, sí.
1: Sí, és cert. Bueno, a veure, jo crec que, clar, una cosa és parlar de les dones potser que tenen més renom i que realment han posat el cos a denunciar les violències, sobretot arrel, diria jo, que del genocidi de Gaza, no? Jo penso que ha sigut més cap aquí. Jo que estava pensant també amb la, jo t'ho diré, la trio aquesta, la Susan Sarandon.
0: Sí,
1: i una
0: també.
1: Cosa és, per mi són, que totes són importants i contribueixen, perquè jo crec que justament ens falten dones d'aquestes que són més, que estan més en el panorama internacional, que tothom les coneix, que són noms que sonen i de més, que està molt bé que s'impliquin i que denunciïn, no? Però hi ha al darrere, hi ha un munt d'activisme de dones anònimes que també se'ls ha de tenir present. Sí. Però tornant a la Francesca Albanese, sí, és cert, és una dona doncs, que s'ha implicat moltíssim, que ella ha aprofitat també el seu espai com a relatora de l'ONU per denunciar el genocidi. Va ser la de les primeres veus que va posar-li nom al que estava passant, no? El genocidi. Per això ha estat perseguida, ha hagut de marxar d'Estats Units i no podia, no pot entrar fins fa 4 dies sense per la denúncia que van posar per revocar aquesta expulsió, persecució, que sembla l'han guanyat. La notícia no la tinc ara al davant, però més o menys per així. I, per tant, és una veia importantíssima. I aquests dies hem tingut la sort de tenir-la també aquí a Barcelona. Va estar diverses, presentant el documental i presentant el seu llibre. I és importantíssim que hi hagin aquestes veus perquè tenen ressò a nivell internacional. Sí. Però, per exemple, Potser això no es coneix tant. L'any passat, justament per aquestes dates del 24 de maig, em sembla que és la setmana del 18, el 20 i algo, el grup de dones de WILF, que són dones de la Lliga Feminista Internacional, que van sorgir a la Primera Guerra Mundial,
0: Sí,
1: pacifistes,
0: sí.
1: doncs van organitzar, juntament amb altres grups, una campanya que es deia Salir de casa por Gaza, com que és estatal, doncs li van posar el nom en castellà, sortir
0: Sí.
1: de casa per Gaza, i van fer una crida internacional a totes les dones pacifistes i antimilitaristes per interpel·lar a les polítiques i els polítics del Parlament Europeu. I van fer tota una acampada a les afores de Brussel·les, on van fer debats, van fer discussions, van fer, bueno, i tota la infraestructura que van muntar per després fer tota una cadena humana davant del Parlament Europeu. Va ser tot un èxit de confluències de diverses dones d'arreu, no
0: Sí,
1: únicament
0: sí.
1: europea, sinó de fora. Però, en canvi, va tenir molt poca repercussió
0: Ah,
1: a nivell
0: per això ho
1: de
0: deies.
1: mitjans de comunicació.
0: Sí.
1: Per això et deia que estan molt bé aquestes veus internacionals, que són conegudes, que
0: Sí.
1: estan fent coses, però que també al darrere hi ha moltes altres veus
0: Sí.
1: anònimes i moltes altres persones anònimes que estan fent
0: No,
1: moltíssimes
0: no, no.
1: coses.
0: Indubtablement, però és jo em queixo d'aquest anonimat. O sigui, que per això feia referència a l'Albanese i a la Greta, perquè
1: Sí,
0: aquestes
1: sí,
0: dues dones són conegudes. El que fan
1: sí. Sí.
0: tenen una repercussió, o sigui, entre cometes, crea consciència. Crea consciència. En canvi, totes aquestes accions que no estan visibilitzats pels mitjans de comunicació capitalistes, vull dir que tenen molt valor, però no es coneixen, o sigui,
1: No es visibilitza.
0: no es vi jo, no.
1: A nivell internacional, i que comentaves també, per exemple, hi ha tota una feina al darrere feta per les companyes de Palestina. Per exemple, des de la coalició Pro Complicitat amb Israel, hem fet accions, manifestacions, concentracions, xerrades arreu, amb propostes i accions que formen part de l'acció

0: I clar, tot això no es pot oblidar perquè són aquestes les accions que mouen i remouen, malgrat que algunes estan més visibilitzades que d'altres. Ara, per exemple, la coalició per complicitat potser està més visibilitzada perquè continuem tenint el genocidi i les atrocitats que s'estan cometent des de l'estat sionista Israel a Gaza, però també a tota la Palestina ocupada, i jo, per mi, jo crec que són mereix... jo crec que aquesta plataforma sí que mereixeria el Premi
1: Sí.
0: Nobel de la Pau.
1: Doncs sí.
0: O sigui,
1: sí, sí, no sé, no sé si se'ls hi serà concedit, sí. Mira, tornem
0: no
1: a fer
0: crec.
1: Una pausa.
0: Sí,
1: sí no,
0: vale.
1: No, jo crec que no. Agafem la segona, el segon tema que vas triar, que és Canción sin miedo, de Vivir Quintana.
0: Sí.
1: També, explica, és un clam, explica.
0: Bueno, aquesta, doncs pues mira, ara estic recordant la primera vegada que la van posar, que la va passar les amigues colombianes, va ser amb un homenatge i una mena de faristol, una placa commemorativa, a, jo que sé d'on, per allà, al, no recordo, per Cuixarol o més enllà,
1: sí,
0: en un lloc
1: sí.
0: d'aquests, que també això és un altre tema, on visibilitzen les dones que han tingut algun reconeixement, allà on no passa ningú.
1: Allà no passa ningú, i no, no, això no toquem aquest tema perquè
0: sí,
1: hauria...
0: Sí, sí.
1: Sí, hauria molt a parlar. Sí.
0: Allà vam fer un acte recordant a la Consol Casals, una amiga nostra de Dones per Dones que es va morir, i li vam fer un acte allà en homenatge a ella, i allà va ser la primera vegada que aquesta cançó la vam sentir, i bueno, és que la lletra és increïble també, la força que dona i l'empoderament que dona.
1: Molt bé, doncs la sentim, Vicky, gràcies.

0: Buah. És... Jo l'he sentit moltes vegades. Sí.
1: Sí, sí, que sí, és tota una cançó també de denúncia als que realment podrien parar les guerres.
0: Sí, sí, és ja et deia, un clam, és un clam. Bé, volia parlar, no sé si hi ha algun tema més que vulguis tocar, volia parlar vosaltres amb aquesta tasca. Crec que heu rebut algú guardó pel treball, no?
1: Sí, deixem que em pensi a veure quins, perquè la meva memòria, un va ser, a veure, que recordi jo. Ah, bueno, el més important per nosaltres, el que m'ha vingut al cap, és el de la comunitat palestina, el Premi Esperança, que per cert, demà es fa també l'acte. Cada any ho fan, la comunitat palestina otorga un premi al col·lectiu, al grup, a nivell individual, de les persones més implicades o que s'han implicat en tot el tema de Palestina, però no ara del genocidi, sinó de la violència sistemàtica de fa anys per l'ocupació, el colonialisme de l'estat sionista d'Israel. I aquest per nosaltres va ser un premi que, bueno, vam plorar quan se'l van donar.
0: I tant.
1: Aquest és un, i després dos o tres més, però d'aquests que no he sentit parlar a ningú també, no? I ara jo no hi el recordo, jo sé que tenim un d'ells, el tenim, em sembla que se'l va donar Justícia i Pau o algun col·lectiu d'aquests, sí. I el tenim allà en un marc i tal, allà a Caledona també, els tenim tots allà a Caledona, dos o tres, però sí, bueno, són sí. Una cosa... que a vegades són significatives perquè almenys algú se'n recorda, sí. Però que tampoc no és el més important. Jo crec que el més important és que continuem amb forces per seguir treballant amb les nostres conviccions.
0: Sí, però està bé que es reconegui perquè es fa ressò, no? I es fa... I, bé, és que... Tu creus que hi ha esperança? Tu creus que hi ha esperança?
1: Jo en algunes ocasions estava pensant, el nostre referent en aquest moment, suposo que també per empatia, per estimació, per carinyo, per coneixement, són les dones palestines. Sí. I nosaltres agafem el nom aquest del Sumut, palestí, que vol dir persistència i resistència. I jo crec que... I esperança. I jo crec que això és el que nosaltres també, en general, la persistència i la resistència i el convenciment de que les guerres no porten enlloc, que s'ha de començar per treballar també des de... La guerra comença aquí a casa nostra. O sigui, quan diem això, volem dir que cal treballar perquè la militarització de les ments no sigui possible. I militaritzar les ments vol dir adoctrinar des de diferents espais. Per exemple, una cosa més clara impossible està la presència de l'exèrcit en el Saló d'Ensenyament aquí a Barcelona, però també a altres territoris de Catalunya. I venim denunciant-lo des de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, des de la que formem Perdones, més de 20, de 15 anys, com a mínim, que jo tingui memòria, i no hem aconseguit que aquest estant que hi ha, aquesta presència dels militars en el seu ensenyament, el facin fora. I què fa aquell estant en allà, que té a veure amb la formació acadèmica, o amb la formació de les persones, o amb els seus estudis? De res, senzillament, l'objectiu que tenen és adoctrinar a la gent jove que passa per allà, perquè és alumnat que ha acabat el batxillerat i està buscant informació per a veure quin podria ser el seu possible futur d'estudis i de més, i estan per això, per adoctrinar-los. I a més ara, en un moment flagrant, jo crec, perquè s'està tornant a parlar del servei militar a molts països. Sí. I no sé què passarà d'Espanya de moment, ni pio, però subtilment jo no sé què deu estar movent-se por ahí, perquè l'objectiu és... crear un futur exèrcit europeu, i per tant se necessita gent que formi part, bueno, que comenci a adiestar-se. Sí. I clar, i això és preocupant. Això una, i després, seguint amb el tema de militaritzar les ments, l'altre cas més de fa quatre dies, l'ocurrència que han tingut surrealista al Departament d'Educació, d'implantar un pla pilot en què els Mossos vagin a fer treball de mediació. Diu, però de què esteu parlant? Sí, de mediació sí. De què? No? I amb quina finalitat? Vull dir, aquesta mena de presència, de control social que cada vegada és més present a través dels agents armats i de més, és molt preocupant. I per això dic que la guerra comença aquí en el sentit de que hem de buidar el cap d'aquesta militarització i pensar d'una altra manera, pensar que la resolució dels conflictes és possible, que s'ha de treballar des de les edats més petites, ensenyar a dialogar, escoltar el que és diferent, perquè el que és igual a nosaltres, això és molt fàcil, escoltar el que és diferent, intentar buscar el que ens uneix i no el que ens separa. Vull dir, hi ha una sèrie de coses a treballar importantíssimes, i ja he dit, des de les edats més petites. Sí. I per tant, en aquest sentit, jo sí que crec que hi ha esperança, perquè si no hi ha... Bueno, és que si no sí. Guanyaran. Els que creen les guerres ens hauran guanyat, i això no ho podem permetre.
0: No, és que això que deies ara em recordava, no?, que fins a fa uns anys, bueno, vull dir, regalar pistoletes als nens de joguina era... Ara ja, bueno, no és políticament correcte, no? Però si ara comencen a familiaritzar-se amb això, que al Saló de l'Ensenyament estiguin els policies, que entrin a les escoles, que tal... Vull dir, és que sembla que bueno, que ja es torni a normalitzar, que això és... I és molt més fàcil, el que dius tu, adoctrinar d'aquesta manera, en plan civilino, anar entrant, i fins arriba un moment, bueno, és com les imatges de la tele, que arriba un moment que ja ni et colpeixen, o sigui, les veus tan dia a dia, que arriba un moment que, bueno, ni el monstru aquest del tram ja no t'incomoda de veure-la allà, no? O sí, però no tant. O sigui, sí. Arriba un moment de tan seguit. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Digues.
1: Sí, jo crec que aquest és el perill, no?, de que normalitzar el que no ha de ser normal.
0: Exacte.
1: Sí. Ni en els discursos, ni en les maneres de fer. I clar, sí que és veritat que políticament no és correcte lo de les pistoletes d'aigua o pistoletes de plàstic, però això és el menys preocupant.
0: No,
1: el preocupant és que cada vegada la canalla té més accés a una barbaritat d'imatges molt violentes a través de videojocs, i que això s'acaba imposant també en els centres, no?, amb un llenguatge que no oblidem, que hi ha també un discurs cada vegada més proper de l'extrema dreta, que també es va filtrant, no? Llavors, clar, és tota una feina que hem de continuar fent, no?, sobretot davant d'això, dels que voldríem que estiguessin callades, inactives, passives, no?, i per això hem de continuar denunciant totes les complicitats que hi ha en les guerres d'avui, que no són noves, que no vull dir que siguin les actuals, que n'hi ha moltes, sinó que ve de lluny, no?, perquè és tota una trajectòria i tot un sistema que forma part de l'estructura patriarcal, no?
0: Sí, exacte. Forma part d'aquesta estructura, això, capitalista i patriarcal. Mira, no sé què et sembla. Et sentim ara la cançó de la Nina Simone i ja els últims minuts que ens quedaran. No sé si tu tens alguna notícia de la flotilla, alguna cosa que ens puguis explicar després. Digues.
1: Sí, d'això, i si vols també fer 5 cèntims de com estarem presents també a les jornades feministes.
0: Perfecte. Doncs sentim la Nina Simone i després, aquesta cançó que, bueno, a mi m'encanta, me l'he posat en bucle moltes vegades. Sí. Gràcies.

0: Molt bé. Jo sempre... És que m'agafen ganes com de ballar. Té tanta
1: Sí,
0: força aquesta cançó. Sí,
1: sí,
0: sí.
1: sí, sí,
0: L'has
1: sí. És
0: triat per
1: un,
0: què?
1: jo crec. Mira, primer perquè jo crec que és un cant a la vida, no? I agraïment
0: Sí.
1: a la vida, vives. I perquè també em recorda una altra de les companyes de les Bardones que també va morir, la Carolina Costa, que també li encantava la Nina Simone i llavors ens ha posat moltes vegades que compartíem, no? I és també una mica de tenir-la present, no? Igual que a la Consol Casal. Van ser dues amigues que ens van desaparèixer quan no els hi tocava encara i, bueno, que són molt estimades perquè formen part del grup des de l'inici.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sí, ara parla. Tu mateixa tens el micro per tu. Ens volies parlar... Bueno, jo deia de parlar de... Sí, alguna notícia de la flotilla, però si
1: Sí.
0: vols parlar també de les
1: Mira.
0: jornades, sí, digues.
1: Sí. Jo de la flotilla no sé gaire cosa més que de l'últim que està sortint a la premsa i d'algunes companyes que sí que van de la coalició Pro Complicitat, que van a les reunions perquè a tot no s'hi pot arribar i estarien cada dia en reunions i debats i de més, no? Però sí que és un tema doncs, que bueno, ja ha estat denunciat que és un totalment il·legal l'assalt a la flotilla, tant l'anterior com aquesta, com a totes. Totes,
0: Totes.
1: perquè des de la primera fins a l'actual. El que passa que ara ha sortit com molt més força, molt més vaixells, amb moltes més persones implicades, s'ha fet internacional i llavors això molesta terriblement perquè a Israel no se la critica, a Israel se la glorifica.
0: Sí.
1: I han de deixar claríssim, i per això l'han filmat, les imatges últimes, perquè dius, però bueno, no? Vull dir, són coses que la gent veurà que és
0: Que sí.
1: insuportable i que és això, il·legal del tot, no? Però clar, com que s'han cregut que tenen tanta prepotència, que han rebessat totes, absolutament totes les línies vermelles, pensen que això també, i que això és impunitat. I aquí, doncs, és que no, no. Vull dir, impunitat no, l'estat d'Israel se l'ha d'acabar
0: Jutjant, sí.
1: Aïllant-lo, aïllant-lo econòmicament, diplomàticament, que es tanquin les ambaixades, els consolats, l'Europa que et deia abans, que no ha fet absolutament res, que s'ha quedat només en paraules quan ha tingut realment eines a la mà perquè això no hagués continuat des del primer moment. O sigui, i bueno, i si tirem ja, no, per no tirar enrere des d'abans del 48. Però bueno, la situació actual d'aquesta barbàrie que s'està cometent amb la Palestina històrica, amb Gaza, que la Unió Europea, que els països mínimament democràtics no hagin pres una resolució realment activa, que hagi pogut parar i frenar aquestes violències, jo crec que això passarà a la història. I
0: Home.
1: passarà a la història també l'estat sionista d'Israel com un estat psicòpata.
0: Sí.
1: Jo l'altre dia ho deia així, disculpeu a qui li pugui molestar, però jo ho veig així.
0: Que sí, que sí, que
1: I,
0: sí.
1: bueno, això va lligat una mica també al que pretenem fer en aquestes properes jornades, que no són properes perquè es fan cada les jornades catalanes, feministes catalanes de les dones, fa 50 anys que vam
0: Sí.
1: aparèixer al Paranimf de la universitat.
0: Sí.
1: Llavors es fa cada 10 anys i
0: Sí.
1: aquest any justament coincideix que fa 50 anys.
0: 50,
1: Per tant, és
0: sí.
1: sumament important.
0: Quan
1: Llavors es
0: serà
1: fan
0: això?
1: el
0: Sí.
1: dia 12, 13 i 14 de juny.
0: Sí.
1: I feia referència a les jornades perquè justament com a Dones per Dones han plantejat una taula, diverses taules, no? Però una, diguéssim, la més gran seria una antimilitarista amb la que hem sumat coalicions amb dones de WILF, de Centre de l'As, de Fundació per la Pau,
0: Sí.
1: d'Escola Cultura i Pau, vull dir, diferents grups de dones que estan en grups d'aquests que treballen per la investigació o per tant activa com des de l'acadèmia pel tema contra les armes i a favor de les solucions pacífiques dels conflictes i de més. I justament és una de les taules que hem aconseguit sumar aquestes aliances perquè pensem que realment és sumament important en aquests moments, en tots els moments, però ara més que mai davant les situacions que vivim. Però, a més, perquè creiem que l'antimilitarisme no ha travessat prou els feminismes. Llavors és important ser-hi.
0: Sí.
1: Després tenim altres dos o tres, una a Palestina, també una de Palestina, que crec que es diu Palestina Feministes del Riu fins al Mar, que la fan dones palestines, nosaltres diguéssim que som el pont perquè elles hi siguin allà. Després hi haurà una altra taula de dones defensores de vida, constructores de pau, on també hi haurà dones de Síria, Iran, Rojava. Dir, hem intentat que totes aquestes dones amb les que nosaltres hem fet aliances des d'aquí o hem treballat conjuntament i a més poguessin tenir un espai present en aquestes jornades, no? Perquè parlessin de les situacions dels seus països, però també la mirada aquesta posant-la també de que les dones també són constructores de pau, i defensem la vida.
0: Ja. Doncs, escolta'm, això em sembla molt, molt interessant. Jo després ja et demanaré, perquè segurament el programa que estigui més a prop... Això és obert? Són jornades obertes?
1: Sí, totalment. L'únic que s'has de fer és d'inscriure't a nivell personal.
0: Sí.
1: Quan es van començar a organitzar des de l'estiu passat ja ens van començar a moure, perquè estaran a Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona,
0: sí.
1: I són diferents, on es fa la fira literal.
0: Sí.
1: I són diferents espais, llavors requeria una gran organització. Encara estem organitzant, perquè hi haurà paradetes també d'artesania, paradetes de menjar, tot des de l'àmbit també de col·lectius migrants o migrades, o des de intentar que la presència sigui de la gran diversitat dels feminismes estigui representada en aquestes jornades, o sigui que sí. I això és inscriure't a títol personal i res més.
0: Molt bé. Doncs et demanaré informació perquè obriré, bueno, el programa abans, o bueno, quan tingui una mica de programa, amb el meu programa, obriré un espai per informar d'això. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Vicky, t'estic molt, molt, molt agraïda per dedicar aquest temps, que per tu segur que és molt valuós, i jo faré difusió d'aquest programa, tot el que pugui, ja ho faig dels altres, però d'aquest em sembla un dels programes més importants dels que porto en aquestes dues temporades, i bueno, t'agraeixo. Una vegada més, t'agraeixo que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres. Seguirem en contacte perquè crec que aquesta tasca és per mi la més important en aquests moments. És la més important, perquè sense pau no hi ha desenvolupament, no hi ha vida. No hi ha vida. Sí.
1: Jo agrair-vos a vosaltres perquè totes les accions sumen, tot suma. I la vostra feina o la teva que has fet avui o que fas també des d'altres àmbits, jo crec que és importantíssima seguir-la fent, ni que siguem invisibilitzades.
0: Sí,
1: és que és igual, ens és igual els mitjans de comunicació. Hem de ser-hi perquè, bueno, doncs això, perquè si no es voldrien callades.
0: Sí.
1: I continua dient, com diem nosaltres, doncs, perdones, la guerra no serà mai el nostre idioma. Jo crec que és important posar l'accent amb això.
0: Perfecte. La guerra no serà...
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: No serà mai el nostre idioma. Això és un... està molt bé. I el revertir, aquesta... revertir, que l'has fet servir també, això també és molt, molt important. Són conceptes que hem de començar a fer servir nosaltres. Sí, sí, sí.
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, per tancar, sentirem l'última cançó que has triat, que és...
1: Sí, la del Diluvi, oi?
0: Sí, el Diluvi, sí. I tu, sols tu, bé, és un himne feminista.
1: Sí.
0: Com no podia ser d'una altra manera. Doncs
1: exacte.
0: Moltes gràcies, Vicky, moltes gràcies a totes i tots els que heu sentit el programa. Jo tanco una vegada més pensant en Palestina, i aquesta vegada ho diré amb aquests tres conceptes que has dit, Vicky, és la persistència, la resistència i l'esperança. Salut a totes i a tots. Fins una altra.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món, llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície, travessa les llambordes.
1: Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conchi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: En surt ahir a la tarda a tocar de Can Rius, un petit incendi va cremar uns 50 metres de vegetació sota el pont de l'espai Can Rius. El foc va començar cap a 7:45 de la tarda i els bombers de Mollet van aconseguir extingir-lo completament cap a 9:15 del vespre. L'incident va provocar una gran columna de fum que es veia arreu del municipi. Es desconeixen les causes de l'origen, però algunes fonts apunten que podria estar provocat per un petard. Avui a 9:15 a la plaça de la Font del Lleó hi haurà el primer assaig obert al públic de l'Escaldarium, una trobada pensada per resoldre dubtes i per rebre informes i indicacions per gaudir de l'esdeveniment. En aquesta jornada es podran descobrir com funcionen els balls tradicionals i com gaudir del foc i de l'aigua. L'Oficina Empresarial de Transició Energètica de Pimec al Vallès Oriental ha assessorat més de 100 empreses i autònoms del territori en el seu primer any de funcionament. Es tracta d'un servei comarcal que ha permès impulsar més de 60 oportunitats empresarials vinculades a l'eficiència energètica, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica. D'aquesta manera, el Vallès Oriental es consolida com la tercera comarca de Catalunya amb millor estalvi energètic, amb prop de 80 gigawatts per hora estalviats i un retorn econòmic de 10 milions d'euros. El Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest mes de juny ha impulsat l'ocupació dels allotjaments del 83% dels vallesos i del 75% al Maresme. Segons les dades realitzades per l'Apturisme de la Diputació de Barcelona, els allotjaments del Vallès Oriental han acollit més de 20.000 pernoctacions, que representa el preu mitjà més elevat per nit amb 167 euros. Una cita que es tornarà a repetir el 2028 i que té un gran impacte sobre el territori i el sector turístic. Pel que fa al temps, després de la inesperada pluja d'ahir al migdia, aquesta tarda continuarà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i alguns núvols al vespre, però sense pluja. Les temperatures baixaran dels 32 graus als 25 graus al final del dia, amb vent fluix i una nit que continuarà sent càlida. De cara a demà, el sol tornarà a ser el protagonista amb alguns intervals de núvols durant el dia, però sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 21 graus de primera hora i els 30 de màxima, mentre que el vent bufarà fluix, deixant una jornada estable i plenament estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
4: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.